0: Passen 3 minuts de les 9 del matí. Sabeu que és la primera setmana que us acompanyem a l'Aquí Catalunya versió estiu i ens fa molta il·lusió perquè, clar, aquesta setmana ja ho té això, eh? És moment de presentacions, de saludar, noves veus, noves idees, nous pensadors en aquest racó de pensar. I em fa molta il·lusió saludar a la Laura Grau. Com estàs, Laura? Bon dia.
1: Molt bé, Laura Estrada. Quina il·lusió trepitjar per primera vegada l'estudi de la CIR Catalunya.
0: Te l'imaginaves així? Te l'imaginaves més gran?
1: Me l'imaginava més petit. En realitat és més gran del que penseu. No, és molt xulo, la veritat. Em fa molta il·lusió ser aquí.
0: Que bé. I comptar amb tu l'estiu, nosaltres també estem molt, molt contents. No sé si saps que en aquesta secció sempre comencem de la mateixa manera, que és una pregunta bastant aparentment fàcil, però que curiosament crec que a casa, si també feu l'exercici, us trobareu que porta en realitat a llocs més profuns dels que potser us havíeu imaginat mai. La pregunta que has de respondre és: què t'ha fet pensar?
1: A mi, malauradament, em fa pensar molt tot, però arriba l'estiu i es repeteix una situació que hem viscut tots, anant en parella, anant en grup a una gelateria, i haver de triar un gust de gelat, estem parlant gelats artesans, eh? Després la carta de gelats guarros, jo crec que tothom té una mica el seu preferit i potser és més fàcil de triar, però amb una gelateria bona, amb uns gelats fets a casa, sí, hi ha 25 gustos i tu dius, molt bé, doncs avui què farem?
0: Ara ens començo, no?
1: No arriscarem, hi ha gent que tira pel gust de sempre i no innova gaire, no? I sempre té el seu clàssic, que sigui vainilla, maduixa, xocolata. No sé si vosaltres sou dels de repetir zona de confort o de dir, a veure en aquesta gelateria que tenen un gelat de festuca.

0: ametlles i garrapinyades, doncs som-hi.
1: Mira, és que has dit clarament això. Jo sóc de les que no em moc de la decisió. Jo faig de xocolata negra, que, de les opcions que hi hagi, però no em moc d'aquí. No surto d'aquí. No surto d'aquí. Perquè penso en el cost d'oportunitat. L'economia, fa segles, mil·lennis anys enrere, quan estudia economia, el cost d'oportunitat és un dels conceptes que t'ensenyen i que et serveix i t'acompanya tota la teva vida, no? Que és allò que deixes de guanyar o de perdre o de consumir perquè estàs triant una altra opció.
0: Clar.
1: Em passa amb això amb el gelat de xocolata. Cada cop que vagi a un lloc i pugui haver-hi el gelat de xocolata per triar, per què carai he d'estar menjant un de maracuyà si puc tastar el que a mi m'agrada?
0: Jo sé que puc gaudir del de sempre.
1: Nosaltres?
2: Jo sempre sóc del de fruites del bosc i cafè.
1: Ja
2: a la vegada, i ja està.
0: A la vegada?
2: A la vegada, sí.
0: Arriscat, eh?
3: Laura, jo us he de confessar que no m'agraden els gelats.
1: Ah, Maria Puríssima.
3: No, això és terrible, o sigui...
1: I què fas? Què demanes?
3: No em puc demanar res.
0: Ni granissat, que... d'orxata, no, eh?
3: No m'agrada el dolç, o sigui, odio el dolç.
1: Què?
3: Sí, és molt fort.
1: Doncs
3: aleshores,
1: mira, a veure...
3: Em podeu eliminar de la conversa completament.
1: No, tampoc. A veure què... Perquè, bueno, potser també amb els gustos que diu o la Laura, el que cap on ho porti, potser dius, ostres, doncs s'ha donat una oportunitat.
0: No, tot això que t'estalvies, Judit, perquè a mi em passa que quan tinc masses opcions per triar i arriba un punt que em bloquejo i dic, mira, és que jo crec que ja no vull ni gelat. Em passa el mateix amb els restaurants que tenen una carta infinita de 150 plats,
1: sí,
0: amb els festivals que tenen molts escenaris diferents, que ara que estem en temporada de festivals hi ha aquella cosa d'haver-te de fer una mica d'excel mental de, és que vull anar a aquest concert però se'm solapa amb aquest altre... A mi fins i tot em passa que tinc diversos grups d'amics del mateix festival i no sé amb quins anar. Vull dir que tot plegat ens va perseguint aquest fantasma del mal criteri d'haver-la cagat amb la nostra decisió, no?, del cost d'oportunitat que deies tu, Laura, i de no haver aprofitat doncs, el moment de fer-ho millor. Vivim en una era del dubte.

0: Doncs aquí tenim el Manel amb la cançó del dubte, que sempre ho vaticina tot abans de temps, ho expliquen millor que ningú, perquè tenim ara mateix aquest banquet infinit de possibilitats que ens brinda el capitalisme, perdoneu ja per treure aquesta paraula en minut 7 de col·laborar en aquest programa, però d'entrada em sembla com una mena de paradís, no? És xulo poder dir, doncs mira, prefereixo fer això en lloc d'això, o tant de bo poder fer això i tenir les possibilitats econòmiques per fer-ho, i que quan arriba el moment de que tens els diners per poder-t'ho comprar, per poder optar a aquesta modalitat, doncs ho fas, no? I això ens fa viure malalts de FOMO tota l'estona, que és aquest concepte que...
1: Malalts de FOMO.
0: Sí.
1: Què és el FOMO?
0: El FOMO, per qui no estigui familiaritzat amb el concepte, és un anglicisme d'internet que vol dir fear of missing out, la por de perdre les coses. I justament aquesta primavera hi ha una persona, el filòsof Juan Evaristo Valls Boix, segurament també sí. Ja n'heu sentit a parlar perquè ha fet una promo infinita que jo penso, hòstia, per ser tu el gran defensor del JOMO, trobo que no te'n perds ni mitja, Juan, però bueno, endavant. Ell defensa això, el JOMO, que seria l'anglicisme antònim, és a dir, joy of missing out, la joia de perdre les coses, de no aspirar a aprofitar el temps, els diners, de no haver de decidir constantment si vols tenir més coses o si vols fer més coses amb la teva vida.
1: I ho portes bé quan tens JOMO? És a dir, ho fas des d'un lloc sa?
0: Sí, jo ho porto fatal.
1: Clar, penso, dius, l'alegria o la joia de perdre't coses que tothom fa, que tothom va, no? Que tothom veu. Realment ho fas des de l'ah, que bé, m'ho estic perdent perquè em ve de gust perdre-m'ho, o perquè necessito perdre-m'ho perquè vull jo mateixa educar-me i mateixa i entendre...
0: Sí, jo crec
1: diferent.
0: Que és una mena de teràpia que has d'intentar de tant en tant autoaplicar-te per poder valorar realment després la llibertat que tens d'escollir, no? De fet, ell ho explicava a la Torre de Som Eva amb aquestes paraules.
2: Tot un seguit d'experiències que estan vinculades a la mandra, al cansament, a la vulnerabilitat, jo crec que són una relació amb nosaltres mateixos que no forma part del subjecte. És a dir, quan estem de ressaca, per exemple, el subjecte que gaudeix molt, que ho dona tot, etc, s'ha quedat en el club. Nosaltres teníem allà un nyap, no?
3: Un nyap.
2: Un cos desfet, esgotat, amb ulleres, etc. Quan acabem de la feina d'un dia insuportablement llarg i tornem a casa i ens desvestim, altre cop, no? Com el nostre subjecte, tota aquesta performance, ens l'hem deixat en l'altre lloc, no? I el que ens agrada, si vivim amb algú, és que ens estime no pel subjecte que som, no, això està a la feina, no, sinó per aquell cos que som quan hem deixat...
3: De poder caure.
2: Clar, quan estem, quan podem caure.
0: Doncs a mi m'ha convençut, eh?
1: T'ha convençut així, eh?
0: Sí. Jo he decidit que aquest... Intentaré que sigui el meu estiu del JOMO.
1: Vale.
0: I amb aquest objectiu, el que estic fent és una JOMO list, que és una de les propostes que fa ell en el seu assaig, que és apuntar-me totes les petites renúncies que faig per intentar doncs, valorar si estic aconseguint doncs, estar més tranquil·la, tenir més calma interna pel fet de no haver d'estar-ho fent tota l'estona, o si realment això m'està restant oportunitats i m'estic perdent gaudi a la meva vida i no sé, no estic aprofitant doncs, aquest regal que és la vida que se m'ha brindat. No? Per exemple...
1: A veure la llista, la tens aquí amb el mòbil.
0: Sí, és que ho estic fent seriosament, això us penseu que ho faig per la performance,
1: no.
0: Però és veritat. Per exemple, el dia 29 de juny vaig arribar molt tard i marxava molt aviat a un sopar d'una amiga perquè jo aquell dia m'havia de baixar la regla i tenia molt poca energia social i vaig dir això, ho farem d'aquesta manera.
1: Molt bé, bueno, bé.
0: Ho vaig arribar a gaudir, potser no del tot, en aquest moment.
1: No va ser volgut, però és veritat que si tenies una mica de dolor hi ha un punt que el cervell et deu fer el joc aquell de dir... Tranquil, és el que necessites ara. Està bé.
0: Exacte,
1: està
0: has d'escoltar el cos.
1: Has d'escoltar el cos.
0: Totes aquestes coses, això. Hippies. Després, el dia 3 de juliol jo estava al Festival Brida i el dia abans no havia dormit gens, perquè era el segon dia ja, i hi va haver un moment en què hi havia tota una sèrie de concerts que no m'interessaven gens, no trobava els meus amics i vaig decidir conscientment anar-me'n a fer una migdiada al meu cotxe.
1: Molt bé, bé.
0: És estrany, o sigui, això sí que va ser una sensació com de dir no vull que em vegi ningú, però alhora...
1: Necessària.
0: Molt necessària. I després vaig tornar renovada, escolta'm. I ja, com, per últim, així com per anar posant exemples una mica més sucosos, he decidit fa un parell de dies, conscientment, no escriure amb un noi que m'agrada, però perquè crec que necessito...
1: Vols fer la típica tècnica de que sigui ell, vols parar una mica més?
0: No és per fer-me l'interessant, és com perquè crec que realment la pilota està al seu teulat i no necessito comprovar tota l'estona que la veritat, saps? Vull
1: ja,
0: dir,
1: ja
0: és com, bueno, que ho decideixi ell.
1: També forma part de tot aquest procés, això. Ho entenc.
0: Sí. No, cada cop li trobo més gust a anar renunciant perquè trobo que és la manera també de no bloquejar-me. O sigui, hi ha un altre filòsof nostre que últimament ha escrit sobre això, que és el Lluís Aguiló. Mm? Quanta filosofia estic llegint jo últimament.
1: Mira, molt bé, molt bé.
0: No us penseu que vindré cada setmana a massagets d'aquests, eh? Perquè és per tornar-se boig. El Lluís Aguiló té un assaig que es diu Paràlisi per agitació, vale, en què desenvolupa tota aquesta idea de que davant de les mil opcions de plaer que ens ofereix aquest món, doncs arriba un punt en què ens bloquegem i realment diem allò que dèiem al principi, no? Doncs ja no vull gelat. Vull ser la Judit i que no m'agradi el gelat i no haver de triar entre 25 opcions de gelat, perquè al final doncs estem farts, no?, d'haver d'estar tota l'estona escollint. I llavors el que ens passa és que no som capaços de triar ni tan sols en personalitat pròpia, sinó que ens rendim a la comoditat dels dictats socials amb tots els perills que implica aquesta sensació de voler tenir un cert control de la nostra vida perquè algú ens diu que l'hem de viure d'aquesta manera i així no ho hem de pensar nosaltres. Mm-hmm. I això, doncs, el que dèiem, té els seus riscos. Així és com ho explicava ell.
3: En realitat, pues, la Amadeo Llados o la Drew Tate, el Jim Bros en general, el que prometen és recuperar el control. Mm-hmm. No? És a dir, aquest lema del Brexit, no?, és una mica el que Amadeo Llados, diguéssim, actualitza. Mm-hmm. Ens promet això davant d'una crisi de, per exemple, l'adquisició de capital cultural, no?, i el fet de que nosaltres puguem, diguéssim, accedir a màsters, etcètera, etcètera, i que això tingui una utilitat per a la nostra vida. Mm-hmm. I promet això d'una forma molt fàcil, que és concentrar-te en fer burpees. Mm-hmm. No? Davant de la tria constant, com si fos el començament de Trainspotting, Amadeo Llados, no?, en realitat el que et diu és, bueno, doncs tu ara el que has de fer és concentrar-te en fer un burpees, que el pots fer a qualsevol banda, no?, i deixar-te de tanta elecció i de tantes qüestions, o centrar-te en tu mateix.
1: Increïble. Burpees, vinga.
0: Clar, al final comences ratllat perquè no saps quin gelat triar i acabes ratllat perquè no saps què votar, no? I penses, com està suposant un esforç sobrehumà de tantes possibilitats que tinc. Llavors, aquí sí que potser ens hauríem de començar a parar, a pensar si potser fer aquestes renúncies i no estar tota l'estona intentant tenir la vida més hedonista possible, perquè és que jo a vegades ho penso i dic, és que cal que visquis en aquesta banyera constant de plaer en què si pots anar a aquest festival i vas, i si pots anar a la platja tot el dia i vas, i si pots anar en el mateix dia a tres aniversaris diferents, això ha passat. Ho fas?
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, potser comences a tenir el cervell una mica...
1: Tu algun cop per això us heu plantejat o t'has imaginat mai? T'hauria agradat mai que existís la possibilitat de duplicar-te? I poder 100%. Fer molts plans a la vegada?
0: O teletransport, dobles? Perquè al final jo perdo moltes hores anant d'un lloc a l'altre.
1: Sí. Sí, sí. Però jo duplicar-me sí que és una cosa que més d'un cop he pensat, eh? I que, clar, que impliqués que la memòria serà la mateixa. És a dir, que pots viure i ser la mateixa persona dos vides diferents, no? Però això ja queda molts anys.
0: No.
4: Jo és que això del Jomo es diu, no?
0: Sí.
4: És que jo no sabia, però soc molt boi amb això. Vull dir, jo van pensar que era patxorra, però aquesta cosa de jo gaudeixo molt de no hi vaig. Tant se me'n fot.
0: Sí, eh? I sí, no tens aquesta cosa de ai, m'he perdut, aquesta anècdota històrica, s'explicarà tots els cap d'anys fins d'aquí...
4: No, t'ho prometo que no em pot donar més igual... I visc, tranquil. Mira, l'altre dia van anar de festa els meus col·legues, em vaig quedar a casa, i, hòstia, eren les dues igualment. De la matinada jo estava veient una pel·li i estava superbé. Vull dir que t'ho recomano, que és un esforç, perquè més vivim com en aquesta cosa de vinga, has d'estar aquí, has d'estar allà, has d'estar no sé què, però a poc, deixa, abraça-ho.
5: Però és un aprenentatge o és que sempre has estat així?
4: Jo crec que sempre has estat així.
5: Clar, és que aquí hi ha la diferència, perquè si sempre has estat així no tens tant de debat intern.
0: I a sobre, jo he sigut de l'escapreta, vull dir que jo he sigut la teva col·lega, potser no sé si en tens d'aquestes, però que et diu, va, però vine, què tens, 55 anys, vinga, va, sortim, no sé què. O sigui, ara he après a respectar una mica la gent que tria conscientment el Jomo i a dir, no, si no volen venir, que no vinguin, si volen marxar a aquesta hora, que marxin.
1: Clar.
0: Però clar, el que deia, impregna tot el que fem a la vida a l'hora de triar i amb un meló que ja obrirem un altre dia perquè crec que ara seria massa llarg, com a tia soltera a la trentena també us dic que tot el món sexoafectiu està totalment contaminat per aquesta mena de sensació de que sempre hi ha una cosa millor que t'espera en un altre lloc, en un altre moment de la vida i llavors això fa que ja agafis una mica aquesta tendència de la Rosalia al celibat voluntari. A dir, mira, jo, si ara m'he trencat el cap entre si em descarrego aquesta app de cites que són horroroses totes, no us ho recomano, o si segueixo com aquesta conversa amb aquesta persona amb qui vaig connectar de festa però que en realitat no la conec tant, vull dir que comences com a donar moltes voltes a les coses i acabes això que dèiem, no? Paràlisi per agitació, sense cap ganes de conèixer ningú perquè dius és que al final trobo que aquesta comparació constant i aquesta competició m'està saturant. I això aplica a tu també, com a receptora, diguem-ne, d'aquest flirteig o d'aquest desig de dir jo estic podent competir en condicions amb les meves contrincants i estic sent la tia més interessant de la taula i estic sent la que més agrada, és molt cansat i jo recomano profundament fer el que fan la Venus i la Mar Pujol, que és no fer res.

0: 말이 나랑 나랑 Nothing love.
1: Doncs el que diuen, si no fem res interessant, què passa? Doncs no passa gaire res. A mi m'agraden molt aquests TikToks que a vegades surten, no sé si us han sortit a vosaltres, que és un vídeo d'un paisatge, no? No ho sé, un vídeo del bosc, del soroll dels ocellets, i diu, la vida sí, prens aquesta decisió. La vida sí, no la prens. És exactament el mateix, la natura seguirà el seu curs, i a vegades estaria bé doncs, emmirallar-nos justament amb les plantes i amb els animals per dir, mira, aquesta gent van néixer sense triar-ho, moriran sense triar-ho, i pel mig no prendran cap decisió. I nosaltres estem aquí tota l'estona havent d'escollir.
2: Havent de triar, eh? Sí, la veritat sí. Que ara pensava, dic, és que al llarg del dia, des que t'aixeques fins que te'n vas a dormir, tota la teva vida està plena de decisions, constantment. Tota l'estona estem triant, perquè quan fem coses o deixem de fer, està sempre triant, no?
1: Totalment.
2: Que també suposo que és el que et diferencia, evidentment, dels animals i d'altres coses, que tampoc no tenen aquest raonament i, per tant, no arriben a prescindir de coses. Clar, quan tries, deixes de fer una altra...
1: No hi ha cost d'oportunitat. No,
2: clar, vull dir, estem perdent sempre... alguna part, alguna vida que no viurem, però no la podem trobar a faltar, perquè les vides que no hem viscut...
1: simplement no existeixen, com va dir Manel, sempre tenen raó, és flipant.
2: I parlant de triar, i agafant l'exemple mare amb el que hem començat, el tema dels gelats. Hem enviat en Miquel Giol, el nostre company, a voltar.
1: A veure.
2: Crec que el puc saludar a aquesta hora ja. Miquel, hola.
3: Hola.
2: Hola. On et tenim, Miquel?
3: Què tal? Mira, me n'he anat cap a la plaça Universitat a buscar gelats. Encara no és hora de menjar gelats, les gelateries estan tancades, però hem sortit a preguntar. I la primera conclusió és que la gent que li agrada menjar gelats surt a l'hora que hi ha gelateries, perquè déu-n'hi-do la quantitat de persones que hi ha que no els agrada menjar el gelat. Ha sigut una sorpresa, la veritat.
2: Sí, eh?
3: Moltes persones que ens han dit que no els agradava, però... hem estat preguntant. Ens hem trobat de tot, de persones que ens deien que no els hi agradaven, però també dels que sí, i la majoria ens deien que els agrada variar de gelat, és a dir, que no són gaire fixes, n'hi ha dintre d'aquesta categoria, això sí, que sempre es queden amb el seu, és a dir, que són molt segures d'ells mateixes, i de que si trio aquest és el meu i no vull ni saber-ne parlar dels altres, i d'altres, en canvi, que fan servir l'estratègia d'anar-hi amb tota la família, així és que cadascú se n'agafa un de diferent i llavors puc provar el del costat i enfadar-me perquè he triat malament.
2: Clar, triar malament quan et compares amb els altres, eh?
1: Sí, no, sempre t'agrada més.
2: La comparació hi és, eh? La comparació sempre hi serà. Però bueno, també és veritat que a vegades... penses, els gelats també els han fet de dues boles i tres boles precisament pels indecisos, no?, una mica.
1: Sí, però mai hi ha prou boles per poder contemplar totes les opcions que a tu t'agradaria triar. Vull dir que és el que deies abans també, que t'han de viure 1.500 vides per intentar com viure-les totes de maneres diferents. Ara pensava també que una de les coses que em connecta més amb la sensació de ser un amfibi i no haver de triar quina bola de gelat vull és quan anava de campament amb el cau o quan... la gent se'n va fer el camí de Santiago o la muntanya o coses d'aquestes que estàs fent només les funcions bàsiques, dius, que bé no haver de triar tota l'estona una cosa, no? I dius, segueixo un camí i aquest és el camí que tinc i si plou, plourà. I si fa fred, farà fred, però m'hauré de seguir endavant.
2: Els gelats es comparteixen?
1: Jo intento que sí, perquè com que empatitzo molt amb aquest FOMO de crec que he triat pitjor que el meu amic, penso com a mínim tasca'l i així el proper dia... vens i tries aquest.
2: Després triaràs bé, no?, una mica.
1: Després hi vas el proper dia i tries el mateix, perquè tampoc vols sortir de la teva zona de confort.
2: Què anava a dir? Amb el tema del... Quan ens costa triar, quan ens costa decidir, també, pot tenir a veure amb una autoinseguretat que ens infundem? És a dir, que potser a vegades la nostra vida, si no estigués tan contaminada, potser triaríem molt més fàcilment. I
1: sí.
2: Potser per la pressió social que tenim, no només amb els gelats, parlant dels gelats, perquè és l'excusa, però penso ja en altres decisions més transcendentals a la vida, que a vegades no potser tirem endavant per tot el que implica contextualment.
1: Sí, jo crec que hi ha tot això de la comparació, no?, que dèiem, que tota l'estona pensem que els altres estan prenent millors decisions que nosaltres i més ara que les podem veure. Vull dir, hi havia un moment, suposo, a la història dels nostres avis o dels nostres besavis en què tu no podies veure les vides dels altres i no sabies si estaven cagant-la o no, o si feien veure que eren feliços o no ho feien veure. I ara, en canvi, amb les xarxes socials, tota l'estona estem veient qui s'ha comprat un pis, qui ha tingut ja mitja dotzena de criatures, qui s'ha casat, qui no s'ha casat, al revés, eh? Vull dir, si tu estàs en aquestes posicions que semblen les desitjables socialment, crec que també enveges la gent que ha tingut la valentia de dir, doncs mira, ja no vull estar més amb aquesta persona, més igual si portàvem 10 anys junts, no? I dius, hòstia, ojalà tingués jo la valentia de poder fer això. Tothom vol el que no té, això és així, i a sobre, com que tenim accés a veure el que fan els altres, que sempre està plantejat amb un decorat perfecte, evidentment, vull dir, ningú t'explicarà les cagades que ha fet, doncs sí, jo crec que encara ens costa més.
2: Miquel, encara tenim per allà, eh?
4: Sí, estic per aquí, estic per aquí.
2: Què més, que, com és que la gent et diu que no els agrada el gelat? O que, quina impressió t'ha donat? No sé si ho has preguntat o...
3: No ho sé, em deien això. Bàsicament, també és veritat que moltes de les persones que passegen ara ja també tenen una... Són d'edat avançada, llavors en molts casos també m'han comentat que era per tema de diet o per qüestions així. Però
2: ah,
3: és veritat
2: també,
3: que
2: clar.
3: Hi ha de tot.
2: És veritat que també us volia preguntar, hi ha hores per gelats? Perquè clar, és això que dèiem al matí, és veritat que qui es pren gelats al matí?
1: Però després,
2: hi ha un horari, no?
1: A les 12 de la nit també hi ha gent que es pren gelat, eh?
2: Però és que jo crec que comença l'horari de gelat després de dinar. O sigui, l'hora que dinar és igual, tot, ja és vàlid fins... Jo crec que fins la matinada, eh? Perquè si portes desperta tota la nit, saps què vull dir?
1: Arribar de festa
2: i... tornes cansada i dius, tens un calipo, un calipo justament, a mi no m'agrada gaire, però bueno, és igual, un magnum a casa, te'l menges.
1: Sí, que te'l menges.
5: O estàs passejant per la platja, no? I a les 11 o 12 del vespre t'entra un gelat. Vull dir, a mi no, però en general a la gent li entra, però vull dir, a les 9 del matí em sembla com molt fred, no sé.
6: O si no, qui no ha aprofitat un calip, ara que deies tu, a la nit per fer-se un cubata, també?
2: Què?
6: Com per barrejar.
1: Sí, és bona idea, eh? No és gens dolenta.
2: Escolta, doncs, Miquel, moltíssimes gràcies.
3: No, de res. Anava a dir que, de fet, moltes persones em deien que no els agrada el gelat, però que amb aquesta calor se n'acaben menjant. O sigui que al final acaba sent també una qüestió del temps i de que, per necessitat, és una cosa fresca que entra i que se fa servir com per temperar, saps? Llavors s'agraeix.
2: Doncs, Miquel, ara ens veiem. Torna cap aquí.
6: Porta'm un maxibon, Miquel.
2: I ens saludem. I Laura Grau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: Per estrenar-te.
1: I tant,
2: que cada setmana t'esperem aquí. I escolta, que vagi molt bé. Pensa molt aquests dies.
1: Triaré molt bé el gelat, ja us ho explicaré.
2: Triem, sempre triem. Triant es perden coses, però també se'n guanyen d'altres de molt boniques.
1: Doncs fins dimarts que ve.
2: Que vagi bé, Laura, gràcies.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: En el Mundial, connectem les cançons amb les vides de persones d'arreu del món.
11: Tan xunga era la Thatcher?
12: No teniu ni idea com era, diu, a l'Anglaterra d'aquella època. Va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. Tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
10: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda a la cadena SER amb Jordi Manau.
13: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
14: La treva pactada entre les dues parts...
15: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
16: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb la treva.
17: Ni som enemigues.
18: Ni estem en guerra.
19: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
16: La treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
10: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
20: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
10: Però si ets més de carrusel...
21: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
10: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Són quasi dos quarts de deu del matí. Dos quarts de deu del matí, perdoneu. Estic nerviosa perquè ara toca parlar d'un tema que no hem parlat mai, encara, a la ràdio, mai a la vida. És del futbol, que hi ha Mundial, que juga a Espanya i juga contra França.
1: Ui, Ferran, Merino, remata Merino, gol!
2: No, asustar no, pero al final todo el mundo ya sabe las cualidades que tiene Mbappé, el respeto que único, como por ejemplo nosotros tenemos a Lamine, hay que estar atento los 90 minutos porque sabes que...
3: ¡Ojo, Mbappé! ¡Golazo! ¡Gol!
4: Lamine, todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial.
5: Poco a poco, pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito. Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
0: I puc saludar en Nil Solà d'una banda. Nil, com estàs?
6: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. I també en Daniel Verdú des de París. Daniel, bon dia.
7: Què hi ha? Bon dia.
0: Com esteu tots dos? Bé? Sensacions pel partit d'avui? Quines són? A veure, Nil, comencem per tu.
6: Bueno, jo crec que tothom pensa que França és la gran favorita per jugadors, per sensacions que ha deixat durant el Mundial i per el poder que té, sobretot pel nivell que hi ha ara mateix de forma dels seus jugadors a nivell individual, però és veritat que si imaginem un partit de la selecció espanyola amb Lamine en el seu millor moment o en el seu prime, crec que passa per aquí les opcions d'Espanya, que és un partit de futbol que pot passar de tot, però d'entrada diria que França per mi és la gran favorita.
0: Daniel, què hi dius tu?
7: Sí, no en tinc cap dubte. Tampoc el tenen els francesos, que estan bastant confiats en que guanyaran. El que passa és veritat que tenen una pressió extra, no? La primera de ser superfavorit i segona la de jugar el partit un 14 de juliol, que és la festa nacional, la presa de la Bastilla, la revolució, i clar, té un component emocional i ideològic gairebé, que ara parlarem més del que ha passat últimament, que els hi afegeix pressió, no? O sigui, perdre avui seria un fracàs doble, diguem-ne, no?
0: I entenc que allà està tot preparat, blindat, en tema de seguretat pel que pugui desencadenar aquest partit?
7: Sí, perquè malauradament en els últims temps París i els francesos s'han acostumat a celebracions que comencen molt bé, amb molta alegria, i acaben amb morts i amb escenes de pillatge i de tot tipus de bandes, no? Doncs sí, està bastant acuirassada la ciutat, i sobretot perquè avui, com et deies, el 14 de juliol ja per si és una celebració que acostuma a portar també alguns problemes.
0: Entrem una mica en matèria pel que faria als jugadors clau d'aquest partit i m'agradaria començar amb Pedri. Què passa amb Pedri? Ha de tornar a aquest 11 inicial? Perquè, clar, el Barça és una figura indispensable i aquí no sé si està en el seu millor moment, Nil.
6: Bueno, segurament ha arribat cansat, fatigat. A mi, si em pregunten, la meva opinió és totalment clara. El futbol amb Pedri al camp sempre juga millor i tens més opcions de guanyar. És així, és com ho sento i com ho veig. És veritat que l'altre dia no va estar bé, és veritat que tampoc va estar gens bé a vuitens de final, i a més, en el partit de quarts va entrar Fabián al seu lloc i va marcar el gol. Això fa que segurament doncs, se li donin els arguments a De La Fuente per repetir-ho. Ara bé, no sé si a unes semifinals del Mundial De La Fuente tindrà la capacitat o tindrà la seguretat de tornar a deixar a Pedri la banqueta. Crec que és l'únic dubte que hi pot haver a l'11 titular d'Espanya, i crec, insisteixo, que per mi el futbol amb Pedri al camp sempre és millor.
0: Coincideixes, Daniel?
7: Sí, coincideixo. Jo crec que en aquest Mundial el que hem vist és un Rodri en augment i que d'alguna manera funcionen com vasos comunicants, no? I tota la millora de Rodri jo crec que també li ha absorbit una miqueta de capacitat de joc a Pedri, de moviments i bé, doncs són dos jugadorassos, però que potser malauradament no han estat traient el millor de Pedri, no? D'aquesta millora de Rodri que abarca, diguem-ne, potser massa terreny de joc i capacitat de joc, no? Però sí, jo sempre posaria a Pedri 10 més en qualsevol equip.
0: I després tenim Miquel Merino, que déu-n'hi-do també que els gols importants que ha marcat darrerament, creieu que avui també marcarà? Des del el seu dia?
6: Home, jo crec que ja era difícil que marqués dos dies consecutius, tenint en compte que és un futbolista que està entrant per jugar els últims minuts, és a dir,
0: sí,
6: que l'altre dia era, crec que la primera pilota que tocava. Per guanyar Mundial s'ha de tenir jugadors amb estrella, a vegades no és... suficient, o no només els bons són els que t'han de solucionar els partits, també han d'aparèixer actors secundaris. Miquel Merino s'està convertint clarament en un actor secundari principal, segurament li estan, si avui marqueja li podrien donar l'Òscar tranquil·lament, però es fa difícil pensar que pugui marcar 3 dies consecutius, però per mi està en el secret dels equips que guanyen el Mundial, eh? Tenir plantilles llargues, plantilles on tothom pugui ser decisiu, i que malgrat tu estiguis per jugar 90 o avui et toqui jugar 5 minuts, doncs que entris aquests 5 minuts amb la gana i l'ambició amb la que ho fa Miquel Merino, que per mi és un dels grans secrets d'Espanya, perquè està lluny de brillar com a col·lectiu a nivell de joc, però com a col·lectiu a nivell d'esforç, de dedicació, d'anar tots a una, crec que són un bon exemple.
0: Daniel, no sé si volies afegir alguna cosa.
7: Sí, jo crec que aquesta és aquesta part del col·lectiu és la part que els francesos els fa dubtar una miqueta de tant en quant si seran capaços de guanyar, no? Vull llegir totes les cròniques i els comentaris de televisió i deien això, no? que tenen una davantera explosiva, increïble, que són experts en transicions de vèrtic, però que aquesta manera de jugar d'Espanya, aquest joc de possessió, el moure's per tot el camp, deien ells, la fatiga que a vegades produeix anar darrere la pilota, doncs els podia provocar un desgast. Ells diguem-ne que pateixen una miqueta per si Espanya aconseguirà fer-se l'amo i senyor, diguem-ne, de la possessió i del joc, i això els farà fatigar-se. Bueno, en el cas de Merino jo no tinc clar que surti de començaments bo o que no. Tenia també el dubte, avui pensava quan em llevava si de sobte Nico podria estar com per disputar més minuts o inclús per sortir des del començament.
6: És el dubte, eh? És el dubte, aviam, de què farà De La Font. Jo crec que Pedri o Fabián i després Nico Baena, de moment li ha funcionat bé Àlex Baena, però és veritat que també Nico Williams amb prou feines ha jugat i que ha estat a semifinals, en principi d'haver tingut temps, però jo veient com ha rendit Baena i la incògnita que és sempre Nico Williams últimament a nivell físic, jo crec que pot continuar jugant Àlex Baena.
7: Sí, seria un bon partit per Nico, no? Si realment tingués la garantia de que està a prop del 100%, doncs home, de tenir aquests dos punyals per les bandes seria interessant.
0: Hem escoltat aquest matí alguns fragments d'alguns dels jugadors, entre els quals també hi havia Lamine Yamal, que recentment, doncs, en aquesta roda de premsa, entre d'altres, també mencionava, doncs, les ganes que tenen, que no tenen por de França, diuen. De Lamine Yamal, també jugador clau, l'estrella d'Espanya. No sé si creieu que avui pot ser una figura decisiva en aquest partit.
6: Si Espanya vol ser a la final, em costa molt d'imaginar que no sigui amb una figura decisiva com a de Lamine. És a dir, si Lamine està en bones condicions i està en el seu partit, crec que Espanya, les seves opcions, que ja he dit abans que crec que són menys que les de França, es multipliquen. I que passa per aquí, perquè en els partits decisius és veritat que pot aparèixer un Miquel Merino, pot aparèixer Dani Olmo, un Oyarzabal, un Ferran, per què no? Però crec que Lamine ha de ser el seu dia. Tinc la sensació que si no li surt no serà per la pressió, perquè ell de la pressió ja ha demostrat en molts escenaris que li és pràcticament igual, però sí que em genera el dubte perquè no ha arribat del tot al 100% i que no centri massa només en ell, perquè França és un equip que defensivament està molt ben treballat i que haurà de rebre també, a més, les ajudes.
0: Daniel, a França tenen por del Lamine?
7: Sí, jo crec que això és una novetat respecte als altres partits que va perdre França contra Espanya. Ja coneixen perfectament el potencial, ja no dubten que és un jugador al que tenen que marcar 2 o 3 jugadors per estar tranquils, amb el qual jo crec que coincideixo amb el Nil que la victòria passarà per Lamine o no passarà, diguem-ne, però al mateix temps crec que li posaran molt complicat aquí, el situant en el nivell. Quan fan sempre que juguen a fer els 5 millors jugadors del món, doncs sempre en posen de 3 de francesos, no? Potser Mbappé, Dembélé o Lis, i sempre els altres dos, doncs, són Haaland i Lamine Yamal, no? Amb el qual ja parteix com a superestrella i en aquesta condició.
0: Ui, estan tenint alguns problemes amb en Daniel Verdú, crec, però l'intentem recuperar bé, però m'agradaria parlar d'un blaugrana més. Aquest em fa especial il·lusió. És el Mundial de Cubarsí. És que té només 19 anys, aquest noi. El Cubarsí, que està fent un molt bon Mundial. De fet, Paolo Maldini s'ha sumat als elogis cap a aquest jugador, dient que és un central que marcarà una generació. I coincidiu vosaltres?
6: Home, jo crec que el Cubarsí és, per mi, sense cap mena de dubte, el millor jugador d'Espanya en aquest Mundial. Ha rendit d'una manera espectacular, crec que només ha rebut un gol a Espanya fins als quarts de final, juntament amb Laporte, seria injust si me'l deixés, però crec que el Mundial de Coversí, si l'estés fent qualsevol altre central de qualsevol altra selecció o jugués en algun altre equip, estaríem parlant de que ha donat càtedra, no? Jo crec que, ja ho he dit, és el millor jugador de la selecció espanyola per rendiment, per nivell. No havia fet una gran temporada al Barça, havia anat de menys a més, que va acabar bé, però a mi em sembla que el Mundial de Pau Cubarsí és digne d'admirar. Insisteixo, el millor defensa del Mundial, i crec que avui té la gran prova de foc definitiva per consagrar-se ja a l'èlit mundial, que ja hi és, però de donar un cop de puny sobre la taula.
0: Daniel.
8: Sí, perdona, és que se m'havia tallat i
0: no pateixis, t'hem recuperat.
8: Us he perdut. Perdona, digue'm on estem, que he perdut el fil.
0: Mundial de Cubarsí. Que l'han elogiat i que, ara ho deia el Nil també, crec que coincidirem tots aquí.
8: A mi és un jugador que m'apassiona des del primer dia, la seva seguretat, com s'anticipa, la tranquil·litat que té, em té enamoradíssim. I l'altre dia vaig sentir també així de poc a Maldini, que potser és el gran déu de les defenses, diguem-ne, com l'elogiava, deia que seria un central generacional, deia ell, com deia, guaig, tenim un central pels pròxims 10 anys, és una superreferència. No, jo crec que el Mundial que ha fet el Pulsar allà a l'èlit, si hi havia un tipus de dubte.
0: Escolteu-me, tenim aquí, que s'ha incorporat a la conversa, que ha arribat, pobre, corrent amb la llengua fora, Danae Brunat, com estàs?
9: Molt bé, molt bon dia.
0: Contenta de veure't, eh?
9: Igualment.
0: I que bé que puguis estar aquí en aquesta prèvia. Home, que estem fent amb en Nil Solà i amb en Daniel
9: Gros,
0: Bernó.
9: Avui dia gros.
0: L'havia preguntat, sí. Estan parlant ara de Cubarsí, que també et demano tu. Home, per Cubarsí. Hem parlat de Lamine Yamal, de Mikel Merino, entre d'altres, i Pedri. No sé si vols fer a partir d'aquí.
9: Mira, jo de Cubarsí el que m'agradaria destacar és que és d'això, d'aquests nanos, d'aquesta nova generació, que destaca per com de normal és. O sigui, ja sobre el terreny de joc crec que pràcticament s'ha dit tot, que és molt difícil en 19 anys, per mi una de les coses més difícils, i sent defensa central, tenir aquesta calma, aquesta serenor, és a dir, aquesta personalitat que té increïble. Però després m'encanta quan li pregunten, no?, per què? Què és el que et fa ser així? Diu, bé, la meva família, no?, em fa tocar de peus a terra, no té tatuatges, no? És aquesta mena d'ídol que personalment, doncs, m'agrada, valoro. Em sembla que és un rar avis, realment, de la seva generació, no? I que té molt mèrit, no? Que té conversa, que crec que té interessos al marge del futbol. És d'aquests jugadors joves que realment ve de gust veure'l, sentir-lo, i que crec que té valors interessants, eh? Per això sempre mirar una mica també fora del terreny de joc crec que és interessant, i aquí el mèrit, doncs, això d'ell i del seu entorn, no? De la seva família. Així que segurament és el millor del Barça, juntament amb Dani Olmo, en aquest Mundial de moment.
0: I escolta, i el Pedri? On el veus tu?
9: Jo crec que Pedri està clar que no està a gust, i jo crec que sí, que avui tornarà a ser titular, perquè al final tens al davant un equip que defensa molt i molt bé, i avui és el dia una mica de les individualitats que puguin marcar la diferència. És a dir, el joc col·lectiu d'Espanya està molt bé, al mateix nivell que el de França. I és veritat que no hem vist Pedri a gust en aquest Mundial, perquè jo crec que amb Rodri s'estorben una miqueta, no? Els analistes de futbol assenyalen la diferència que hi ha entre com juga el Barça i com juga aquesta selecció espanyola, no? A nivell posicional, el centre del camp del Barça és per Pedri pràcticament, perquè De Jong va i ve, és molt més mòbil, i en canvi amb Rodri sembla que no s'entenen del tot. Uh-huh. Però és allò, el dia gros han de jugar tots els bons. O sigui, allà tots són bons, però han de jugar els millors, no? I al final Pedri pot marcar la diferència amb una passada, amb aquella clarividència. Jo crec que sí, que avui serà titular, tot i que seria sorpresa, eh? Sí, perquè és veritat que De La Fuente és molt de donar continuïtat quan les coses van bé, això és cert.
0: Abans li preguntava en Daniel això, si França tenia por a Lamine Yamal, i ara us faig la pregunta al revés. Espanya ha de tenir por a Mbappé?
9: Sí.
0: Sí? Sí. Aquí que sí?
9: Sí.
0: Daniel,
9: sí.
0: Com ho veieu?
6: Jo, mira, et diria una cosa, si només fos Mbappé, et diria que potser no, però el problema és que no només és Mbappé, perquè Mbappé ja l'ha demostrat, Cubarsí, que el pot parar, però clar, Olise, Barcola, Dembélé, tot el que té a França, sí que crec que a Espanya li ha de tenir por, i de veritat.
8: És que és una davantera obscena, diguem-ne, amb la quantitat de talent que tenen. No? Jo no recordo alguna cosa així, ni tan sols a Brasil, a les grans èpoques, no? Perquè és que tenen tios com el Cherki a la banqueta, que és un jugador excepcional, que a mi també m'al·lucina, que jugaria amb qualsevol equip, no? I en canvi, doncs aquí gaudeix de poquíssims minuts, els hi sobra el talent a davant. Qual, sí, jo crec que, com dèieu, no només és Mbappé, no? Si només fos ell, doncs encara és fàcil aturar-lo, però és que venen per tots els cantons.
9: És que és la principal diferència, no? Per exemple, al mig del camp, jo crec que Espanya té més qualitat, tant si juga Pedri com si juga Fabián, eh? Tchouaméni, Rabiot, ells, bé, però no tenen el teu nivell, però és que a dalt hi ha, jo diria que bastanta diferència, no? Sobretot perquè fa a la capacitat golejadora, eh? Perquè tu tens Lamine, però Lamine no és un golejador, i al final ells amb Dembélé i Mbappé, o sigui, la capacitat de fer gols, pràcticament et diré fins i tot sense generar ocasions, la tenen. Uh-huh. Amb xuts des de la distància, amb jugades individuals, és a dir, tenen molt més, doncs això, molt més marge, molt més, moltes més opcions. Ara bé, Espanya, si per una cosa s'ha protagonitzat aquest Mundial, és per defensar a les mil meravelles, i li costarà a França. Però és això, al final tu dependràs avui, doncs, això, d'aquesta inspiració d'Olmo, de Lamine, no? De que estiguin allò amb la fletxeta cap amunt, i ells els hi cauen els gols de les butxaques. És aquesta sensació que van sobradíssims de tres quarts de camp en amunt. Per tant, jo sí que cito una mica favorita a França, una mica igual que les apostes, jo veig un pèl per sobre França per aquest factor, sobretot.
10: Us he de deixar aquí, nois, perquè se'ns acaba el temps, però molt ràpidament una porra de com creu que quedarà avui el partit. Nil, començo per tu, va.
6: 2-1 guanya França.
10: Daniel.
8: Jo crec que 3-2 guanya França.
10: Danae.
9: 1-0 per França.
10: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Demà actualitzarem, adeu, demà actualitzarem com va tot.
9: Adéu. Una abraçada, companys.
10: Adéu, Daniel, adéu, Nil, adéu, que vagi
8: adéu,
10: bé.
8: Gràcies.
10: Adéu, Danae, gràcies per venir.
9: Bon dia.

0: Arribarem a les 10 parlant d'intel·ligència artificial i tecnologia. Arnau Font, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal, Laura?
0: L'Arnau és creador de contingut en català sobre intel·ligència artificial. Ens acompanyarà aquest estiu els dimarts per parlar-nos de tot allò que ha vingut per transformar-los la vida i esperem per fer-la també més fàcil, si més no, esperem. Que, de fet, la intel·ligència artificial forma part de les nostres vides. Crec que molts oients també a casa potser ho estan pensant, no?, de dir des del ChatGPT, que és el primer que em ve al cap a mi, però segur que hi ha mil i una eines més
1: 100%.
0: Presents. No sé tu, quin ús en fas d'aquestes tecnologies, d'aquesta intel·ligència artificial? Quines eines fas servir?
1: Doncs mira, des de que va sortir ChatGPT ja pel 2022, em vaig quedar meravellat, enamorat de com li podies parlar a una màquina i que et pogués contestar. I a partir d'aquí, a poc a poc, l'he anat introduint en pràcticament tots els aspectes de la meva vida. Sona com molt cíborg,
0: sí?
1: Cosa estranya, una mica, com es diu, potser pertorbador, no? Però m'ajuda moltíssim en el dia a dia. Per exemple, ara, venint cap aquí a la ràdio, estava conversant amb Groc, per veu, repassant una miqueta els temes dels que parlaríem avui, no? Sobre el meu dia a dia a la feina, doncs l'utilitzo molt, m'ajuda molt a programar. En aquest cas estic doncs treballant amb el desenvolupament de diverses coses. M'ajuda també a l'hora de crear imatges i creatius també per feina. Aleshores, bàsicament és com un, com ho podria dir, com un secretari al meu costat que m'ajuda en les tasques més feixugues.
0: Mal.
1: I també ho utilitzo molt com a Google.
0: Clar, exacte, vull dir,
1: com un cercador.
0: De fet, crec que ja hi havia estudis, no?, que deien fins a quin punt totes aquestes eines estan substituint el cercador habitual. I, a més, Google també té la seva pròpia IA, de fet.
1: Sí.
0: No? Ara, quan busques el cercador Google, també et diu això ja està generat amb IA.
1: De fet, Google s'està transformant. Si us fixeu, quan cerques qualsevol cosa a Google, el primer que et surt és un paràgraf generat per Gemini, la seva intel·ligència artificial, que en molts casos substitueix el que tu hagis de fer un clic a dins d'una pàgina web.
0: Mm.
1: Que això, hi ha moltíssims portals que s'estan queixant de que, clar, la gent abans cercava a Google i començava a clicar els enllaços i generava trànsit, etc etc. Ara moltes vegades entren a Google, llegeixen el primer paràgraf per IA i adéu-siau. Llavors, clar, està caient mal trànsit... Bueno,
0: i escolta, deies abans Grok. Grok és el que és la intel·ligència de Twitter, en aquest cas.
1: De Twitter, correcte.
0: Que crec que és de pagament.
1: És, ara sí, l'han fet de pagament. Fins fa poc, a qualsevol conversa de Twitter, podies fer @Grok i llançar-li qualsevol pregunta i et contestava. Ara l'han acabat fent de pagament. Sí, a més, donem per fet que Grok té la veritat absoluta,
0: sí,
1: i que el que ens contesti serà cert. Sí, sí, ara, de fet, X ha modificat el Grok i ara tens un botó directament i li pots preguntar directament si el tuit en qüestió és cert, sense haver-lo de mencionar. Han posat un botó expressament només per això.
0: De tot això, sí, en volem parlar aquests dies que vingui l'Arnau, també per estar protegits. Ja ho farem també en un dels altres espais que tenim pensats, de com ens protegim, de com ens informem, de quins límits tenen aquestes eines. Però avui volíem fer aquesta part potser més introductòria, no?, per conèixer aquesta tecnologia. No sé, Arnau, fins a quin punt ens hem d'imaginar que anem cap a un futur, com deies tu, que aquesta intel·ligència estigui en tots els àmbits de tota la vida de nosaltres, de tots nosaltres. No cal que tinguem potser una feina que ens requereixi l'ús de l'ordinador, però que potser en el nostre dia a dia sí que la fem servir a través del mòbil.
1: 100%. De fet, la IA com a tal, ja fa molts anys que la tenim en el nostre dia a dia. El que passa és que fins ara ha sigut, entre cometes, invisible, en el sentit de que, per exemple, qualsevol cerca a Google Maps, doncs ja aplica IA per doncs programar quina serà la ruta més ràpida. Les recomanacions de Netflix, al mòbil, per exemple, quan et surten suggeriments de quines aplicacions utilitzar, depenent del lloc o del dia, això també és IA. Vull dir, de fet, és un concepte que fa moltíssims anys que existeix, el que passa és que era una IA no generativa. Que això què vol dir? El 2022 va haver-hi aquest punt d'inflexió, no?, va sortir ChatGPT al públic i era l'inici d'aquesta IA generativa, és a dir, que crea contingut, de que tu pots interactuar directament amb ella. Aleshores, sí, anem cap a un futur on la IA estarà més integrada en el nostre dia a dia i clarament de forma més visible. Fins ara ha sigut molt invisible, doncs ara més visible.
0: I ara que mencionaves això dels mòbils, per exemple, que també tenen intel·ligència artificial, penso, hem d'imaginar també que els dispositius seran més cars en el futur, perquè precisament et diran no, perquè com que té IA, com que aquest nou ordinador que t'estem fent, com aquest nou iPhone que t'estem fent, o Android, és igual, eh? Com que això és nou i fa servir aquesta tecnologia, necessita, m'invento, més processadors o un sistema molt més complex i, per tant, et pugem el preu.
1: Sí, de fet, el terme IA és com la paraula màgica del màrqueting de les empreses de tecnologia. tan sols cal posar-se qualsevol presentació de qualsevol marca de telèfons, d'ordinadors, del que sigui, i diuen IA, IA, IA, 50 vegades mínim. I en el major dels casos és simplement una promesa de màrqueting. Però tornant als costos, a curt termini, bueno, de fet ja està passant. Els preus dels ordinadors, de tot tipus de dispositius, estan pujant i s'estan disparant moltíssim. Fins fa res, fa molt poc, Apple va anunciar una pujada bastant important de gairebé tots els seus dispositius, bàsicament per un component, que és la memòria RAM, que és bàsicament un component que necessita la IA per funcionar i que estan acaparant doncs, totes les empreses, tots aquests gegants d'IA, com OpenAI, creador de ChatGPT, va fer per aquest 2026 el 40% de la demanda d'aquest component. El 40% de la demanda d'aquest component anava per OpenAI. Aleshores, què passa? Hi ha molta menys oferta, els preus es dispara, bueno, i ara estem en una mena d'espiral de que no paren de pujar preus, i en principi està previst que això s'estabilitzi i d'aquí un parell d'anys tornin els seus preus habituals.
0: Més assequibles per tothom.
1: Sí, exacte. Però ara mateix sí que estem en un context de forta pujada. De fet, ho notareu, si us heu de canviar el telèfon d'aquí poc o ordinador o el que sigui, veureu que són més cars.
0: Per tant, és perillós també perquè no, aquestes tecnologies aquí estaran a la mà, no? Que això també podríem fer el debat un dia més elevat, sí. De dir... Qui arriba llavors a aquestes eines, no? Qui podrà pagar-s'ho?
1: Exacte.
0: Però bé, ara mencionaves, hem mencionat el que seria ChatGPT, hem mencionat Gemini. Quines diferències hi ha entre tots aquests models? És a dir, alguns són millors per algun tipus de contingut que jo vulgui elaborar? M'invento per fer una fotografia, per buscar informació, per fer els deures... Quines diferències hi ha entre aquests?
1: Doncs és una pregunta que, si me la preguntes ara al juliol, et diré una, i d'aquí un mes et diré una altra, i al setembre te'n diré una altra. Perquè estan en una cursa constant d'anar traient models més potents que la competència i es van doncs, solapant constantment. Però a grans trets, per exemple, a Gemini, la de Google, és molt bona en multimodalitat. Que això què significa? Que pot tractar alhora doncs, imatges, vídeo, àudio... text, té un enteniment, això és sí. correcte, és a dir, del context, molt millor que no pas Claude o ChatGPT. Aleshores, en imatge, ara mateix, i en edició de vídeo, Google és el rei. De fet, fa molt poc van treure un model que es diu Omni, que és una barbaritat que amb una sola frase i li enganxes un vídeo i et fa una edició... que fins fa uns mesos necessitaves una persona experta en edició de vídeo per poder-la realitzar. Aleshores, Google ara mateix és molt bona en això, en imatge i vídeo. ChatGPT sempre, bueno, sempre, fa pocs anys.
0: Sempre.
1: Destaca molt perquè recorda moltes coses de l'usuari, es personalitza molt, et dona aquesta sensació de que et coneix molt, té molt bona memòria, la gestiona molt bé, aleshores potser pel dia a dia... ChatGPT podríem dir que és la millor, per així, com un usuari comú. Ja et dic, potser d'aquí un mes et dic una cosa diferent. I després hi ha la de Claude, la d'Anthropic, que s'ha fet molt famosa, sobretot per tasques de desenvolupament, matemàtiques, qüestions més tècniques... doncs ara mateix és la que està triomfant més. Ja et dic, depèn molt de l'ús i de quan m'ho preguntis.
2: Unfortunately, you, as the president, did not abide by the rules and you asked the council to revive Chat Control 1.0 when the plenary voted to reject it. You should have asked the commission...
0: Aquests dies hem estat parlant també del Chat Control que vota Europa. Es tracta d'un reglament que busca reforçar precisament aquesta lluita contra l'abús sexual infantil a internet, però que també ha despertat una forta oposició perquè podria afectar aquesta privacitat de milions de persones. A veure, Arnau, posa'ns-hi llum aquí.
1: Això del Chat Control a mi personalment em sembla una autèntica barbaritat. Ara mateix hi ha com dues versions del Chat Control, l'1.0 i el 2.0. L'1.0 es va aprovar el 2021, si no m'equivoco, va entrar en vigor fins al març d'aquest 2026. És bàsicament una regulació que el que permet a les plataformes és escanejar els missatges privats dels usuaris per tal de detectar doncs, si hi ha contingut d'abusos, d'explotació, etc. Que per una part fantàstic, no? Perquè busquen doncs, aquests possibles abusos, però clar, per altra banda, estem donant accés als nostres missatges privats a les plataformes. A saber quin ús se'n farà és un precedent bastant greu. Cal destacar que aquest 1.0, que va caducar al març, si activàvem el xifratge dels nostres missatges, aleshores quedaven invisibles. Ningú hi podia accedir. què passa amb el chat control 2.0, que ara mateix està en negociació? Doncs que fins ara l'1.0 era voluntari, les plataformes podien escanejar els missatges no xifrats, però el 2.0 implica obligació. És a dir, obligar a les plataformes a escanejar tots els nostres missatges privats, xifrats i no xifrats. Aleshores, clar, aquí salta pels aires tota la nostra privacitat, perquè tots els nostres missatges passaran per un escaneig de vés a saber qui. Per sort, aquest chat control 2.0 encara no està aprovat, s'està debatent, segur que hi ha formes de fer-ho bé, no? Però ara mateix hi ha un debat molt fort i justament fa molt poc es va perllongar el 1.0, que com he dit abans va caducar al març, ara mateix ningú està escanejant res i ho volen aprovar per la força de perllongar-ho fins que teòricament s'aprovi aquest 2.0. A mi això em sembla gravíssim.
0: Tinc la sensació que també la tecnologia va per davant, no?, de sí. Nostra. És a dir, sempre anem com un pas enrere de dir hem desenvolupat això, que està molt bé, però com sempre hi ha qui ho fa amb un ús o amb una finalitat pejorativa, delictiva, i llavors és, vinga, hem de regular-ho d'alguna manera sí. I de la millor manera possible, sense posar en risc també els mateixos usuaris.
1: Anem corrents al darrere de la tecnologia, avança molt ràpid, de fet és de les revolucions industrials que més ràpid avança, i llavors, clar, passen aquestes coses de sobreregulació. Per altra banda, també hi ha països on hi ha falta de regulació. Aleshores, clar, és molt complicat, jo ho entenc. Però, personalment, utilitzar aquesta excusa dels abusos per escanejar absolutament tot...
0: No, clar. Ens hem de mirar amb lupa, això,
1: exacte.
0: Evidentment.
1: Sí.
0: Què anava a dir, també? El tema del... S'ha dit molt, i crec que és veritat per algunes dades que s'han publicat, que, evidentment, fer servir aquestes tecnologies, fer servir ChatGPT, fer servir Gemini, també implica un impacte ambiental en aquest sentit, perquè són ordinadors molt grans, i això, evidentment, doncs, té una repercussió en el que seria el medi. No sé si ja també ara s'estan, no ho sé, provant nous sistemes per precisament revertir aquest impacte mediambiental.
1: Sí, aviam, el tema de l'impacte ambiental és bastant delicat, perquè, dit així, com a sol impacte ambiental que causa la IA, sona com molt catastrofista, no? Però posat en perspectiva, no ho és tant. Hi ha esperança en el sentit de que tota la IA passa per centres de dades. Aleshores, l'impacte ambiental que causa la IA és bàsicament aquests centres de dades tenen superordinadors que s'escalfen moltíssim, necessiten refrigeració, sovint amb aigua, un consum energètic elevadíssim. Aleshores, aquí, clar, hem de procurar, per una part, que aquests centres de dades utilitzin energies renovables, que no s'alimentin amb carbó i gas, i després el consum d'aigua que siguin circuits tancats. Aleshores, clar, jo veig molts titulars de aquest centre de dades consumirà l'aigua de no sé quantes mil llars. És com, sí, però la utilitzarà i la reutilitzarà i la reutilitzarà. Aleshores, sí que hi ha un impacte, evidentment, vull dir, és el que hi ha, però tampoc és exclusiu de la IA, en el sentit de que els centres de dades s'utilitzen per escoltar la ràdio per internet, mirar YouTube o consultar Google Maps, els sistemes de navegació dels cotxes, absolutament tot el que passa pels nostres dispositius passa per un centre de dades. Aleshores, hem de procurar de fer créixer aquests centres de dades de manera sostenible. És molt complicat, però es pot fer. I, de fet, ja hi ha casos d'èxit a Dinamarca,
0: sí.
1: No me recordo exactament el nom, però hi ha un centre de dades on la calor residual s'utilitza per les calefaccions i per alimentar les llars del poble en qüestió. Aleshores, doncs, clar, s'ha de donar una volta, no plantar ja un centre de dades i vinga, espavileu-vos.
0: Sí, me'n desentenc. Clar.
1: Exacte. Aleshores, hem de procurar, des del meu punt de vista, evidentment, centres de dades sí, però ben fets.
0: I per acabar, l'Arnau, no sé si segurament alguns oients els hi ha arribat, perquè realment s'ha fet bastant viral aquest fenomen. I ho deia, em lliga perquè abans comentàvem, no?, que evidentment hi ha gent que fa servir aquesta tecnologia per usos delictius, però després també hi ha, evidentment, bona gent que tenen bones idees i que fan precisament eines que ajuden inclús, doncs en aquest cas, a conèixer la geografia i a conèixer a Catalunya. L'Arnau ha desenvolupat, què ho diríem, una web? Seria més correcte. Un
1: sí,
0: aplicatiu, no sé si és un aplicatiu encara.
1: Un joc, directament.
0: Un joc, que es diu els 947.cat. Explica'ns tu què és, això.
1: És el repte de la geografia catalana. Està creat amb intel·ligència artificial, vull dir, és molt xulo parlar d'això. I és bàsicament, et surt un mapa de Catalunya amb els 947 municipis i amb el menor temps possible doncs, has d'adivinar el màxim nombre de municipis, d'anomenar, volia dir. Aleshores, pots jugar amb 2, 5, 10 minuts i doncs, és el teu repte contra la teva ment i contra el teclat d'escriure el més ràpid possible el màxim nombre de municipis.
0: Que, de fet, hi ha alguna altra de les variables, que és aquella de, et diu, un municipi l'has de situar al mapa, no? Llavors et diu quants quilòmetres has fallat, de quina distància t'ha quedat... Tot això va costar molt de fer. Quant de temps vas trigar? O, clar, això va fer la IA. Com ho va fer?
1: Exacte. Això, mira, era una pausa de feina que tenia mentre la IA m'estava fent una altra cosa.
0: Ah, mira.
1: Vaig obrir una altra IA per fer això. Ho vaig fer en una tarda, sincerament, no va costar massa, un parell d'hores, i vaig tenir la primera versió del primer mode de joc. Uh-huh. I mira, doncs vaig crear així com a passatemps, sense cap mena d'intenció ni res, vull dir, però de fet no guanyo ni un duro amb això. I es va fer viral.
0: Que fort.
1: I a partir d'aquí doncs ja em vaig animar i vaig dir, doncs vinga, va, anem a crear més modes de joc, ara l'aplicació, ara no sé què, i mira, jo encantat de la vida.
0: I entretingut, escolta, quant triga per això la màquina en fer aquest joc? Una tarda? O sigui, hores?
1: El model que vaig utilitzar, que és un model bastant potent, va estar un parell, tres d'hores. Després sí que al cap de setmana ja m'hi vaig estar unes quantes més.
0: Clar.
1: Bueno, jo li donava l'ordre, era la IA que anava treballant per mi, no?
0: Tu deies fer això, fes allò.
1: Exacte, sí, és que és aquesta la màgia, és fantàstic.
0: I entenc que ara el manteniment és el que s'ha de fer. Un cop el joc està creat, quin paper tens tu sobre això?
1: Doncs simplement mantenir-lo, tal com dius. Vull dir, simplement va ser comprar el domini, els 947.cat, muntar la infraestructura, molt bàsica, no té gaire misteri, i ja està, simplement la gent pot anar jugant i...
0: I t'ho podrien hackejar?
1: Home, ja m'he assegurat de que hi hagin uns mínims de seguretat. De totes maneres, si hackegen els 947, tampoc hi podran fer gaire cosa.
0: Més allà de jugar.
1: Exacte. Sí, potser li poden canviar el nom d'algun municipi, però...
0: Arnau Font, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé.
3: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Però contenta, contenta.
2: Que esperem sentir com a casa, o sigui, que no pateixis.
1: Que bé, m'alegro molt. A veure, jo xerrant estic molt contenta, o sigui, que m'ho passaré bé.
3: La Yolanda és actriu, cantant, també. Sí. Però avui ve a reflexionar. En aquesta secció sempre ho fem així, comencem sempre amb la mateixa pregunta, que és: què t'ha fet pensar? A partir d'aquí, a veure on arribem.
1: Doncs mira, per mi aquest estiu és un estiu una mica atípic, una mica estrany, perquè normalment l'estiu és l'època per mi de més feina. Clar, soc cantant, actriu, és l'època on hi ha més festivals de música, més festivals de teatre. És l'estiu, és l'època que tinc més feina. I aquest estiu és un estiu atípic perquè tinc vacances, que està molt bé. Sí, no? Ara algú que m'escolti pensarà: aquesta noia s'està queixant per tenir vacances? No, no és això. El que passa que tinc molt de temps. I, clar, què fem tant de temps? O sigui, m'està passant que tinc massa temps per avorrir-me.
3: Fixa't, eh?
1: Tinc massa temps per pensar i tinc massa temps per perdre el temps, que és aquesta cosa que ja li diem perdre temps, no? Que ja li posem una cosa negativa, a que el temps s'ha de gastar positivament, no? Hem de fer alguna cosa positiva amb el temps, hem de fer alguna cosa amb el temps. I clar, m'està agafant una mica d'angoixa perquè dic: ostres, què faig? Què faig? Em quedo a casa, llegeixo, què llegeixo? Miro una sèrie, però quina sèrie miro? Sí, és com que el temps l'he de gastar fent alguna cosa.
3: I tens tantes opcions.
1: Tinc tantes opcions que penso: ostres, el sabré invertir bé el temps. No sé si us passa això, de la necessitat d'invertir bé el temps.
4: Moltíssim. I que de sobte paralitza, perquè tens tantes opcions que ben bé no saps per on tirar, no?
1: Clar, i crec que estem en una època, bueno, capitalisme, aquesta cosa de que i fins i tot el temps té un preu, no? Aquesta cosa de no podem no fer res. No.
3: Està mal vist.
1: Està mal vist no fer res.
3: O inclús, jo crec que està mal vist per un mateix.
1: Sí.
3: Perquè et sents malament de dir: jo no estic fent res, no estic fent reproductiu.
1: Clar, jo crec que l'agòbio meu és el temps que hauria d'invertir, clar, en una feina creativa, que ve tenir temps per pensar en el nou projecte, per escriure alguna cosa. D'aquest estiu m'ha de sortir el meu nou projecte, la meva primera novel·la, el meu primer disc. I és com: no, per favor, potser només vull descansar.
3: I penso molt que amb el tema dels artistes, clar, aneu en funció de si hi ha espectacle o no hi ha espectacle, sí, si truquen o no truquen, si hi ha càsting o no hi ha càsting. És a dir, sí, és una feina que no et permet potser tenir una vida estabilitzada a 10 anys vista. Clar, invento, si tens clar un contracte fix en una empresa fent el que sigui. En el vostre cas, també hi suposo que es barreja el punt de dir: el temps que jo estic descansant és temps que no estic buscant feina, que no estic promocionant-me.
1: Exacte. I crec que vull prendre'm aquest estiu de no pensar en la productivitat, de no pensar en qui em veurà, què poso a Instagram, què poso a les xarxes perquè pensin que... No, estic de vacances, però perquè vull, és una elecció meva, estic molt bé, però estic ja projectant-me amb que em vegin disponible.
3: Clar.
1: Quin agobi, perquè jo igual... evidentment m'agobia pensar en quina serà la meva pròxima feina, però vull poder disfrutar de l'aquí i ara, de l'avui, del present, perquè no ho sabem fer, perquè és això el que ens deies, el que deies, no? Que aquesta feina... Estem tan projectades amb el futur, en pensar totalment, constantment en el futur, perquè és una feina molt poc estable, i hem de pensar en el nou projecte. I crec que m'agradaria reivindicar l'aquí, ara, el present, perquè ens mereixem descansar, ens mereixem no fer res. Però no fer res, clar, pensava, no fer res, què vol dir? Estar al sofà i mirar el sostre. Qui fa això? Jo no ho sé fer.
3: Costa de... Mira, ho vaig fer una vegada. Els explicava justament ahir a l'equip, no se'n recordeu.
4: Sí.
3: Parlant d'aquest tema de dir, ostres, de què parla la Yolanda, més o menys, com anirà la cosa, i vaig pensar: ostres, sí que és veritat que potser ho he fet un cop en els últims 10 anys, d'estirar-me en un moment i mirar el sostre i dir: no penso en res. És mentida, acabes pensant.
1: Clar.
3: El cap et va d'una banda a l'altra. Sí, és veritat que crec que és diferent, potser estar amb tu mateixa i els teus somnis lúcids, que estar meditant i no tenir el cervell en blanc.
1: Clar.
3: Això sí que ja crec que és un nivell que has d'estar molt preparada.
1: Sí.
3: No sé si
4: ho
3: arriba a vosaltres.
4: Impossible.
3: No,
4: com vas a apagar la ment? No ho comprenc.
1: Clar, jo crec que meditar ho puc fer, puc posar-me una estructura de: vale, els matins em llevo i medito, però meditaré 5 minuts, 10 minuts, després em queden com tota la resta de bones. I també pensava en aquesta cosa de dir: vale, ara potser és el moment de fer les coses que durant l'any mai tinc temps de fer. Per exemple, aquell armari de la cuina

0: ple de tàpers.
1: Però ja fa mandra, eh? O sigui, ja us ho explicaré.
0: Fa mandra, però dius, aquesta cosa la faré quan tingui temps. I ara tinc temps, que em fa una mandra terrible ordenar aquell armari de tàpers.
1: Però això és perdre el temps o no? Ordenar l'armari de tàpers. No, perquè és productiu.
0: És productiu.
1: Però aleshores què és perdre el temps?
0: Què és perdre el temps? Clar, jo penso que totes les coses que no siguin sentir-te productiva. Si jo sento que potser llegint no és una productivitat d'aquesta capitalitzada, que es pugui capitalitzar, però estic invertint en la meva cultura. Estic invertint en mi. I llavors ja no estic perdent el temps, d'alguna manera. Però si estic al sofà mirant el mòbil durant una hora, llavors sí que sento que estic perdent el temps, perquè estic fent scroll en l'Instagram, que aquesta és una altra cosa, vull dir que això t'enganxa i de cop estic allà una hora dient què he mirat, què ha passat.
2: I que potser en aquests moments, si tinguéssim el cervell preparat per deixar-lo en blanc o per aprendre també a avorrir-nos, també això potser ens aniria bé. De fet, m'agradaria sumar aquesta hora una persona més, una veu més en aquesta conversa. Arnau Busquets García, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Arnau és biòleg, doctor en biomedicina, investigador de l'Hospital del Mar, que estava escoltant aquesta conversa. No sé què en penses, si t'avorreixes molt tu, Arnau, si ets capaç també de deixar la ment en blanc, de no fer res.
3: Jo crec que hauríem d'aprendre a avorrir-nos una mica més del que la societat actual ens permet, perquè estic molt d'acord amb totes les coses que anava dient, que portem un ritme de vida que realment assentar-nos al sofà i deixar la ment en blanc em sembla que és perdre el temps, i segurament pel nostre cervell és més beneficiós això que el que dèieu ara
2: de fer scroll amb el mòbil,
3: que heu dit,
2: no?
3: De fer scroll amb el mòbil i estar al sofà, que això el cervell està superactivat i no descansa.
2: I què anava a dir? Quins efectes té en el cervell el fet de no fer res o no exercitar el cervell, podríem dir, amb això, amb omplir-lo d'informació o aquesta activitat al 100%?
3: Clar, quan parlem que l'avorriment és bo pel cervell, hem d'intentar rebaixar una mica el titular, perquè l'avorriment és bo en moments puntuals i si aprenem a tenir moments d'avorriment cada dia. Però si ens avorrim durant setmanes, això vol dir que estem passant potser una depressió o un moment molt estressant o d'ansietat. El que passa en el cervell quan, per exemple, anem a comprar i no agafem el mòbil i anem caminant pel carrer tan tranquil·lament mirant tot el que ens envolta, el cervell entra en un estat com de repòs actiu. No vol dir que el cervell s'aturi, sinó que el cervell es reorganitza, i això ens va molt bé per crear memòries, per crear aprenentatges, per pensar en coses que si estiguéssim amb el mòbil fent scroll no pensaríem, i això és molt bo. De fet, hi ha estudis que demostren que quan aquest cervell està en repòs actiu s'activen diferents àrees del cervell que ens serveixen per això, per augmentar la imaginació, per augmentar la creativitat, i és molt important això.
0: Clar, jo em pregunto com fem amb la sensació de culpabilitat, perquè a mi em passa que quan m'estic avorrint, quan decideixo no fer res i dir, vale, no passa res, em entra una sensació de culpa de que no hauria d'estar fent això. Com ho fem? Com li diem amb això, amb la culpa?
3: Sí, crec que ens hem de treure aquesta culpa de sobre, perquè el no fer res i permetre que el cervell augmenti la seva creativitat o la seva imaginació és algo bo i és algo que segurament ens anirà més bé per la nostra producció diària. Per tant, intentar trobar rutines d'aquestes, de moments del dia on apartem el mòbil, les pantalles, on apartem aquests estímuls constants, ens pot anar bé i serem més productius, segurament.
0: Clar, llavors no fer res és no fer res, literal, no? Estàs al sofà i descansar, diguéssim.
3: Sí, però no fer res també pot voler dir me'n vaig a donar una volta per la ciutat o pel poble, per la muntanya, però sense agafar el mòbil i gaudint de la natura, per exemple.
2: Clar.
3: No fer res vol dir vaig a comprar o faig una cua al supermercat on sigui i no agafo automàticament el mòbil, sinó que deixo que el meu cervell tranquil·lament pensi en les seves coses.
2: I Arnau, una pregunta. Pot ser que el cervell també a vegades sigui més creatiu quan més sota pressió està? Perquè no sé si us hi heu trobat alguns oients, potser, o vosaltres mateixes, que a vegades dius, ostres, en èpoques de molta feina o de molts nervis o de molta activitat, contra tot sentit, el teu cap decideix a dir, ai, pues, quan puguis, podries fer això, podries fer allò, podries crear, podries escriure, podries fer no sé què. Com és aquesta? Com pot ser que el cervell pugui jugar aquesta dicotomia?
3: Això pot passar, però jo crec que la creativitat s'afavoreix molt més si donem al cervell moments per avorrir-se o moments per aturar-se activament. Sí que és veritat que entrem en un ritme de vida que anem fent coses i tot i fer totes aquestes coses a vegades ens apareixen idees i tal, però realment saludablement el que és bo és aturar-se algun moment o intentar trobar petites rutines durant el dia que ens permetin aquests espais que seran bo pel cervell i per, com he dit abans, la nostra productivitat.
0: Sí, això que deies, Laura, a mi em passa. O sigui, jo sento que quan més feina tinc o les èpoques que estic com molt, molt activa amb feina, em sento com la persona més, no sé, com que estic més lúcida.
2: Sí,
0: hi ha
2: sí,
0: més
2: sí,
0: lucidesa
2: sí.
0: I estic més cansada alhora.
2: Totalment.
0: Però hi ha com un brillo que penso, ara estic en el meu millor moment.
2: Clar, suposo que és el que dius tu, no? També hem de compaginar, perquè abans, si arribem a aquests punts, és perquè potser abans hem tingut moments d'avorriment, no? El cervell ha pogut descansar i, per tant, té energia per entrar en aquests cicles, imagino, d'energia suprema, i d'aquesta energia suprema et surten aquests moments de lucidesa, de dir, ai, doncs, vaig a tenir una altra idea més. Ja no tinc prou de feina, en faré més de feina quan pugui, no?
0: Totalment.
2: No sé què dius.
3: Sí, jo crec que hem d'aprendre a trobar aquest equilibri entre portar una vida molt activa i que no parem constantment, però també intentar trobar estones on el cervell pugui consolidar totes aquestes coses que estem fent, perquè així jo crec que augmentarem molt la nostra creativitat, imaginació i productivitat al final.
2: Escolta, no sé si teniu més preguntes per l'Arnau.
0: Sí, no, jo estava pensant en la idea de que les paraules també ens influencien molt. Vull dir que jo crec que avorrir és una paraula que jo la tinc com un lloc molt negatiu. Potser si ho canvio a que necessito descansar, ja crec que em sento més tranquil·la, en comptes de, no, ara m'he d'avorrir, no, ara descansaré, perquè el meu cervell necessita descansar, el meu cos necessita descansar. Si ho poso d'aquí, jo crec que ho abraço una mica més i em fa una mica més d'angoixa, crec.
2: Arnau, no sé si volies afegir, digues.
3: Sí, no, jo crec que sí, que les paraules són molt importants i avorrir-se o descansar està associat a estirar-se al sofà i no fer res, però jo crec que ens podem avorrir o descansar, entre cometes, fent moltes altres coses que no és estar parats al sofà. I aquestes coses seran molt beneficioses per la nostra salut mental i pel funcionament del nostre cervell.
2: Arnau Busquets García, investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, biòleg, doctor en biomedicina, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí a l'Aquí Catalunya.
3: Gràcies a vosaltres i intentem trobar moments d'avorriment.
2: Gràcies.
1: Ho intentarem.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara passen uns 20 minutets de les 9 del matí i ja que tenim aquí a la Iolanda, li volíem preguntar també perquè, ho sabeu, oients, el Jove Teatre Regina, a Gràcia, tanca les seves portes avui, després de 38 anys. La companyia de teatre familiar La Trepa hi va fer més de 800 espectacles en aquest teatre. La direcció va saber el 10 de març que el propietari no renovava el contracte perquè volia vendre's l'edifici. Després d'un procés de negociació molt llarg, només van aconseguir allargar l'activitat fins a final de temporada, en lloc de les 3 setmanes inicials que els donaven. Amb el Teatre Regina de Gràcia, no sé si havies anat, si has actuat, si quina relació hi tenies, però és una pèrdua que crec que tot el sector, i no només el sector que es dedica a les arts, crec que és un tancament que marca també la societat que som, perquè era un teatre pensat per nens, també per famílies.
0: Sí, sí, és molt trist i bueno, explica una mica en el punt en el que estem com a ciutat, no? Aquest problemàtica amb la immobiliària, amb l'habitatge, no? Està afectant a tots els edificis i amb un teatre, no? I jo pensava com amb aquesta contradicció de que estem en un moment on hi ha el teatre grec, on hi ha un festival grec, on hi ha un festival d'arts escèniques, i alhora s'està tancant un teatre.
2: Sí,
0: o sigui, vivim en l'era de contradicció molt forta, no? Perquè estem totes il·lusionades en veure teatre escènic, i alhora estem deixant perdre un teatre que està, doncs això, l'objectiu que era el teatre familiar, el teatre infantil, que també és un espai, és un espai que té poca possibilitat, no? Que té poca sortida i és molt trist, la veritat, que tanqui aquest teatre.
2: Molt. És un teatre, de fet, que moltes escoles, segur, moltes escoles d'aquí i de fora de Barcelona, crec, que venien també a fer activitats escolars i venien a veure teatre, que crec que és una activitat, des d'aquí humilment penso, però molt necessària, que els nens s'acostumin també a anar al teatre, que els nens, perquè en realitat el teatre és per tothom, per totes les edats, i és molt necessari que hi pugui haver teatres que potenciïn aquests projectes.
0: Sí, jo recordo molt la primera peça de teatre que vaig venir a veure aquí, a Barcelona, i crec que va ser la llavor per poder-m'hi dedicar després, no? I després, quan he fet teatre, que han vingut a instituts, que han vingut a escoles, és un moment molt important perquè els fa sortir de la seva rutina i els fa estar en contacte amb cultura, amb, potser amb adolescents i infants que no poden estar en contacte amb aquesta part cultural al seu dia a dia, no? Uh-huh. Llavors, crec que és molt, molt important i és una pena que estiguin perdent aquests espais, la veritat, molta pena.
2: Ara li faré un atracament aquí en directe, per, ja que em perdonarà, però aquesta hora tenim també, perquè ara de seguida parlem d'aquesta Espanya-França, s'ha assegut aquí l'estudi en Jordi Martí, cap d'esports d'aquí. Ara parlem de teatre. Crec que t'has de posar en aquest micròfon del costat, perdona'm, que es veu que aquell, el cable que no funciona molt bé.
4: Estic començant ara.
2: No pateix. Que et sigui això, escolta. Parlàvem del teatre, Jordi. No sé si hi vas molt, t'hagués agradat anar més, t'agradaria anar més.
4: De quin teatre estava parlant?
2: Mira, del Regina perquè tanca. El Regina està pensat per un públic més familiar. És a dir, perquè vagin nens.
4: I podria anar a les fosques, des de casa fins al Regina.
2: Mira.
4: A Gràcia.
2: Sí, senyor. Sí, sí, sí.
4: I jo havia portat les meves dues filles amb la meva dona, o la meva parella, com vulgueu. La meva dona, però bueno, això a vegades dius la meva dona i ella diu el meu home.
2: Pues ja està.
4: Pues moltes tardes, moltíssimes tardes.
2: Sí,
4: amb la meva filla gran com amb la meva filla petita. A més, com que hi vas amb amics o hi vas amb amigues, sí, després ja fas una tarda completa, perquè quan surts a Gràcia, surts del carrer Sèneca, hi ha files cap a una sèrie de gelateries.
2: Sí, sí, sí.
4: Allà ho tens, tens tota la vora, gelateries, fins i tot per fer un entrepà, etc. Llavors feies una tarda magnífica. Jo crec que el teatre, amb elles les ajuda molt al coneixement de l'idioma, per exemple, al coneixement de l'idioma. Jo crec que moltíssim el coneixement de l'aprenentatge del català i després jo crec que és una tarda magnífica. T'ho passes pipa. Per tant, em sap molt de greu. I em sap molt de greu que es tanquin aquest tipus de locals amb tantes collonades que fem, que no tinguem capacitat per donar suport a aquests teatres petits,
2: sí,
4: familiars,
2: sí,
4: que tanta i tanta feina han fet intangible.
2: Sí. Mira, doncs que interessant això també del Jordi, perquè és veritat, vull dir, és una pena, i des d'aquí, doncs, escolta, una abraçada a tota la gent que l'ha fet possible, que l'ha tirat endavant durant tots aquests 38 anys, perquè no són pocs,
4: no.
2: I perquè la feina que han fet és molt bona. Tant de bo això pugui tenir un futur, i tant de bo, doncs, puguin agafar-ho altres persones, no ho sé, o altres col·lectius que es puguin obrir nous locals i nous teatres, i que segueixi viva aquest esperit i aquesta imatge. Yolanda Sey, et diem adéu, de moment per aquesta setmana.
0: Sí,
2: ens veiem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies.
2: Amb més reflexions.
0: I tant,
2: amb altres pensaments, perquè aquesta de l'avorriment, no sé com el portes tu, Jordi, l'avorriment, parlàvem de si ens sabem avorrir, no ens sabem avorrir, ens sentim culpables per perdre el temps.
4: A mi avorrir-me de tant en quant no em sap cap greu, eh?
2: No, és que és necessari.
4: Jo puc estar com un estaquirot mirant que no es mogui una muntanya, eh?
0: Ostres, pues, doncs mira, això m'ho emporto.
4: Em vaig mirar la muntanya aquella i penso, si es belluga, avisaré. Per tant, està avorrit una estoneta. No passa res, eh?
2: Totalment.
4: No fa falta que les 24 hores del dia siguin d'una intensitat tal...
2: Sí. El cervell...
4: Un atac d'ansietat, és que porto 5 minuts que no perds res. Doncs mira, si pots estar amb calça curta mirant una muntanya que no es bellugui.
2: Ara ho has dit. Yolanda Sey, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Uns anuncis i obrim taula esportiva.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
6: Es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gal. Tocando la puertecita, Pedro Porro, viene Pedro Porro que la toca para Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, le pega.
7: ¡Vamos!
6: ¡Se acabó!
7: ¡Vamos!
6: ¡Se acabó esta tarde!
8: Es difícil describir lo que uno siente. Pero sí, creo, entiendo que es algo parecido a la felicidad.
9: La verdad que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que...
10: Yo seguiré mirando al cielo. Tú nunca quisiste volar.
2: España vol seguir jugant. Ja és finalista a la Copa del Món, el conjunt de La Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per Dani Olmo, també els gols d'Oyarzabal i Pedro Porro, van poder, amb aquesta gran favorita per molts, França, que es va desdibuixar, podríem dir, des del primer gol del conjunt espanyol, 2-0 contra França, i puc saludar a aquesta hora d'una banda en Jordi Martí, que el tinc aquí a l'estudi. Bon dia, Jordi, com
4: bon dia,
2: estàs?
4: Bon dia.
2: A distància, Tomàs Roncero, què tal? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Laura. Molt bé.
2: Bon dia. I tinc la Danae Boronat, que està entrant ara mateix per l'estudi. Mira-te-la, ja és aquí, ja la tenim aquí.
12: Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia. No sé si... Posa't en aquest micro d'aquí al costat meu, Danae, perquè aquest falla bona mica. Però bé, començo ja amb vosaltres, eh? Sensacions amb el resultat d'ahir. Tomàs, comencem amb tu. Què sensacions te deja aquest partit?
11: Pues sensacions maravillosas, porque es verdad que España partía como una de las favoritas, pero como uno sabe lo que es un mundial, que es un camino plagado de minas y que cualquier detalle te echa de la competición, pues yo sinceramente, cuando empezó el mundial con el empate a cero ante Cabo Verde, decíamos, hombre, si llegamos a semifinales ya estará muy bien, pero esto está complicado. Y de pronto hemos llegado a la final, yendo de menos a más, con total justicia, y lo importante es que ayer a Francia, que era la grandísima favorita para el título, que tiene un demoledor con cuatro bestias ahí arriba, prácticamente no chutaron ni a portería. O sea, les conseguimos fagocitar el juego ofensivo. Es un equipo coral. Luis de la Fuente ha conseguido que aquí no dependemos de ninguna individualidad. Es un equipo donde juegan todos apoyándose, arrimándose, siendo solidarios en el juego. Efectivamente, es una España coral. Entonces, eso lo hace casi invencible, porque no es depender de la inspiración de uno o dos futbolistas. Todos saben lo que tienen que hacer. Y, por ejemplo, la figura Pedro Porro. O sea, que si no lo hicieran antes del campeonato, con este final con Francia, la figura iba a ser Pedro Porro, pues lo fue, metió un golazo y el chaval fue una máquina. Entonces yo creo que este equipo puede pasar lo que sea el domingo. Pero me da igual Inglaterra que Argentina, jugando así, creo que podemos aspirar a lo máximo y a reeditar aquella estrella de Sudáfrica con el gol de Iniesta y, ¿por qué no?, y repetirlo el domingo que viene. Ojalá, pero estamos viendo un sueño, y los sueños hay que disfrutarlos de momento.
2: Jordi.
4: Mira, Francia té 3, 4, 5 avions espectaculars. Posa-li avions, posa-li búfals, posa-li futbolistes espectaculars, dels millors. Però tu pots tenir 4 avions molt potents. Estic parlant d'Mbappé, de Dembélé, de tota aquesta tropa, però pots no tenir el millor equip. És a dir, França té els avions més potents, però Espanya té l'equip més potent. I la força d'Espanya és el seu equip. I aquí també s'ha d'esmentar Luis de la Fuente. Amb Luis de la Fuente nosaltres hem estat en desacord amb moltes coses, sobretot coses que han passat fora de la gespa. Fora de la gespa han passat coses que ha fet de la Fuente, estic parlant del cas Hermoso, etcètera, etcètera, etcètera, doncs que s'han criticat. Però això no treu que haguem de dir que és un molt bon entrenador de futbol que ha aconseguit dues coses, encertar amb l'11 i encertar amb els canvis. És la doble tecla. Encerta amb l'11 i encerta amb els canvis. I sincerament, aquesta Espanya coral que diu el Tomàs Roncero va aconseguir minimitzar França, minimitzar, reduir França, que fins aleshores havia marcat 16 gols, alerta, 16 gols havia marcat França, i Espanya només n'ha encaixat un. I ahir tinc apuntat, no sé si el Tomàs em corregirà, que el primer xut a porta de França es produeix, si no recordo malament, en el minut 65 o 70.
0: El xut.
11: Sí, segona part. Sí,
4: segona part, mira, segona la part. Primera rematada, minut 65. És molt fort, això. Per tant, escolta, un gran èxit, i ara espera una magnífica final contra Anglaterra o contra Messi, de la cara en parlarem, suposo.
1: Sisplau, contra Argentina. Sisplau. Sisplau, demano.
2: És una mica susto muerte, el partit.
1: No, a veure, Espanya contra Argentina és favorita. És a dir, jo he vist gairebé el mateix Argentina que Espanya, i en Argentina jugar bé no juga bé, té un gran col·lectiu, es defensa relativament bé. Espanya és bastant superior a Argentina, evidentment. En una final podria passar de tot i tenen Leo Messi, que és el factor diferencial. Però a mi m'agradaria molt. Sobretot per gaudir això de l'última gran cita al màxim nivell del que per mi és el millor jugador de la història i m'agradaria veure-ho, no? Més enllà d'això, que ja veurem si arriba o no avui, crec que el mèrit d'ell d'Espanya. Després, pensant en acabar el partit, vaig recordar, per exemple, frases de Lamine Yamal, el que sempre acusen de ser prepotent, d'anar de sobrat. Lamine, des del principi, fins i tot en aquesta prèvia en França, van dir, és que mireu, és que diu que França ha de tenir por d'ells. Sí, sí, és que resulta que era veritat. És que resulta que Lamine, des del primer dia que li pregunten, ell no té cap por ni cap vergonya de dir, nosaltres anem a per aquest Mundial, som favorits. I, per tant, ara entens que no era xuleria, que no era prepotència, que era confiança, que era autoestima de saber que aquest grup estava capacitat. Ha passat moltes vegades, tu pots creure, i després, per mala sort, per circumstàncies, lesions, que no es doni. Però em fa gràcia veure-ho això, perquè ara realment es poden passar factures, i tots aquells que l'han acusat moltes vegades, ell i altres jugadors, no, és que era real. Ells sabien que tenien aquesta capacitat. Això em recorda molt a la selecció femenina que guanya el Mundial a Austràlia i Nova Zelanda, que des del principi elles van dir, no, és que nosaltres podem guanyar aquest Mundial i anem a per aquest Mundial. I hi ha gent que sempre, s'ha de ser més humil. No, Si tu saps que pots, està bé creure-t'ho i anar-te convencent que això pot ser així. I ahir el partit contra França, o sigui, crec que és impensable, realment, jo no em guanyaria la vida com a futuròloga, com a pitonissa, de cap manera, ni com a bruixa. Jo crec que, tot i això, era impensable imaginar-se una semifinal en què no patís Espanya.
2: Sí, sí.
1: És que no hi va haver patiment. Això em sembla el més increïble davant una selecció que semblava allò el monstre dels quatre caps, no? I resulta que els quatre caps no eren ni Mbappé, ni Doué, ni Dembélé, sinó que eren Pedro Porro, Cubarsí, que és impressionant, Dani Olmo, quin mundial.
2: Sí, sí.
1: Rodri.
2: M'agradaria recuperar el fil aquest que deia el Jordi en un moment, del que va encertar Luis de la Fuente amb aquest 11. Per tant, us pregunto, Pedri, no el vam trobar a faltar en aquest 11 inicial, Tomàs?
11: Bueno, yo creo que lo que ha demostrado Luis de la Fuente es que toma decisiones sin temblar el pulso en beneficio del colectivo. Pedri, evidentemente, estando en su prime, estando al 100%, es un jugador que va a estar siempre titular. Pero se le ha visto sufrir durante el campeonato, no ha llegado bien, ha llegado muy quemado, demasiado minuto durante la temporada, que ha sido muy larga. Y él vio que no estaba siendo el Pedri refrescante, el Pedri creativo. Entonces, bueno, pues lo quitó del equipo el día de Bélgica. Funcionó porque Fabián, no olvidemos, fue titular, era titular el día de Cabo Verde, no jugó bien y fue al banquillo al día siguiente. Es cuando entró Dani Olmo, afortunadamente, porque Dani Olmo creo que es fundamental en este equipo, y no pasa nada. Si Pedri tiene que ir al banquillo para que juegue Fabián, pues no pasa nada. De hecho, ayer la pareja Rodri-Fabián fue espectacular. O sea, ese doble pivote acabó con el centro campo de Francia. Tchouaméni ni la veían. Y yo creo, sinceramente, que lo de Pedri no es... Por decir, Pedri se carga una vaca sagrada. No, es que el que sale es Fabián, que también es una vaca sagrada. Entonces, en este equipo por eso tiene ese secreto, que no depende de un futbolista, y si el futbolista no está al 100%, lo que sí es seguro es que lo que dependemos es de Rodri. Rodri, a mí ayer me maravilló, o sea, tengo que decirlo, ya venía de menos a más, pero Rodri se consagró ayer como el futbolista en esa posición más diferencial del mundo. O sea, se adueñó del partido de una manera asombrosa. O sea, los franceses parecían unos porcios girando a su alrededor. Y por lo tanto, Pedri tendrá su momento. Pedri volverá al equipo en cuanto que esté otra vez al 100%, porque es buenísimo, pero yo creo que no pasa nada. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro, pero lo bueno es que tenemos alternativas y que no dependemos de la inspiración de un jugador.
4: Però bé, si jo, per exemple, de Rodri, que en efecte ha anat de menys a més, Rodri és botador. Sí?
1: Pilotador.
4: Ah, perdó, pilotador. Sí. És pilotador. Per tant, de Rodri, l'expectativa que tens de Rodri,
1: sí,
4: doncs ja és aquesta. Va, de menys a més, i ahir el paper brutal de pedra angular, de columna vertebral de Rodri, sincerament no em va sorprendre. Ara, que nanos de 19 anys, com és el cas de Cubarsí, els veus sortir des de darrere amb la pilota controlada, i tens davant tres búfals d'aquella magnitud, i no li tremola ni una pestanya. Cubarsí, 19 anys, i està integrant conjuntament amb Laport la millor parella de centrals del Mundial. És realment espectacular. Aleshores, aquest nano, que a més ja juga amb el cos a cos, que s'anticipa, que llegeix el futbol com ningú, i que té una virtut, que és aquesta passada que supera línies, passades precises. Per cert, alguns xuts a porta que han derivat després en gols que ha marcat Espanya, però ell ha pres la iniciativa de veure... Ui, aquest porter de Bèlgica li fotré, perquè
1: no l'acaba.
4: Aquest li fotré fort amb l'empeine, i li fot una castanya i el porter... No és Courtois, és un altre. Ja, per tant, el rebuig és com és. A mi això em té molt impressionat. Per tant, escolteu... Argentina. A veure, jo crec que a Messi aquest Mundial ja una mica se li pot estar fent llarg. Acaba acumulat dues pròrrogues.
1: A l'últim partit se li va notar.
4: Sí. I Argentina, en el seu conjunt, ha acumulat dues pròrrogues consecutives. Hosti, té 39 anys. S'ha de fotre l'equip a l'espatlla. Però, bueno, no deixa de ser un equip molt competitiu.
1: Sí.
4: Competitiu. Perquè si Anglaterra i Argentina i Anglaterra tenen alguna cosa, a part de la qualitat, és la competitivitat. Per tant, escolta'm, una magnífica final, i el nostre Pedri ha arribat saturat.
1: Sí, totalment.
4: El nostre Pedri ha arribat saturat amb coses que hem dit aquí moltes vegades. Això de jugar un partit cada 72 hores és una autèntica barbaritat que afecta la salut del futbolista. I Pedri ha arribat saturat. Jo l'hagués fet jugar, perquè com deien els nostres experts en futbol internacional, el Bruno
1: Lacho... Jo pensava que ell seria titular.
4: Jo també, perquè vaig pensar, l'única forma de retallar la distància en França és tenir el control de la pilota i instal·lar-se a camp contrari. Però finalment Luis de la Fuente en sap més que jo. I per tant, ell veu els entrenaments, Fabián és descomunal i la va encertar, perquè a més Pedri surt després. Amb l'equip desgastat també en va fer algunes, també en va fer algunes de, molt, de molta categoria.
1: És que ha arribat Pedri desgastat i la majoria de jugadors, és a dir, s'ha vist en el nivell d'aquest Mundial, hosti, tu veus jugadors que juguen a Europa, no?, i, que, i com són de vigorosos, tal, i no, els has, no ho has vist en aquest Mundial. Per tant, és evident que aquest Mundial més llarg, que perjudica els jugadors, ara bé, això ho van acceptar en les federacions, tirar endavant, tothom guanya més calés, perfecte, eh? Però és evident que va en detriment de la salut i de l'espectacle, no? O sigui, a mi m'ha quedat claríssim. I que Messi, jo que, o sigui, m'ha caigut la bava aquest Mundial, no he parat de lloar-lo, però és evident que si hagués tingut doncs, competició a Europa, si hagués jugat aquí, no estaria a aquest nivell. És a dir, el que li està passant a Pedri, i per exemple dirà la gent, ostres, Messi és molt més gran i mira, i està en plena forma. Bé, Messi ha tingut una pretemporada i una temporada ad hoc per arribar,
4: sí, sí,
1: això, fantàstic al Mundial, i se li ha notat, però també considero, l'últim partit es va veure que ja va just de forces. Ara, clar, en una final, qualsevol cosa pot passar.
4: Anem a trencar una mica l'oasi, no, Laura? Anem a trencar una mica l'oasi, anem a trencar una mica l'oasi perquè, en fi, ja havien tot això... Ja...
1: Tomàs, qui vol? El Tomàs,
4: no,
1: exacte.
4: El Tomàs, jo el que li vull preguntar és Mbappé.
2: Pregunta-li, sí, sí.
4: Mbappé hi va quedar totalment diluït. Va quedar desaparegut. Cobercí se'l va menjar pels peus. No creus, Tomàs, que Mbappé, quan veu que l'adversari ja hi comença a reconèixer alguns futbolistes que coneix de la competició domèstica, i s'arronsa i s'encongeix, com t'expliques que Mbappé ahir quedés encongit com una croqueta rústida?
11: Però a mi és que no tot ho passa mal. És que per mi Mbappé ayer no existia. És que jo, quan jugava a Espanya... A mí me da igual los jugadores del Madrid que no juegan con España.
4: Ya, pero bueno,
11: así, claro. Yo pienso en Cucurella, pienso en Cubarsí, pienso en Laporte, pienso en Pedro Porro, pienso en Unai Simón, el mejor portero del Mundial, pienso en Fabián, pienso en Rodri, pienso en Dani Olmo, pienso en Mikel Oyarzabal, que tiró un penalti maravilloso, pienso en Lamín, cómo provocó el penalti, pienso en Alex Baena, pienso en los jugadores de España. A mí ayer Mbappé era enemigo. Es que yo no tengo ese síndrome de Estocolmo de los jugadores del club. Otros, cuando se juega Messi o tal, y ya estoy preocupado. Mire, cuando los enemigos de España son mis enemigos. Ahora, cuando juegue con el Madrid, que meta 8 goles como había metido este Mundial, que hasta el partido de ayer había sido el mejor jugador del Mundial. Pero es que cuando juego con España, yo, además... Lo dijo a mis amigos, digo, mañana va a demostrar Mbappé que está enamorado de España, no va a hacer nada. Digo, nos lo vamos a comer. Digo, porque Mbappé sabe que no toca, sabe que hoy no toca, hoy no tiene que jorobarnos la vida. Y él lo hizo muy bien, muy discreto, actuación nula, ni un tiro a portería. Este es mi Kylian, un tío que ama el país en el que vive, porque sabe que se va a quedar aquí muchos años, y por lo tanto, un acto de servicio a la españolía que le agradeceré eternamente. Eso es un buen extranjero, que viene a España, se adapta y no hace ningún daño a la ciudad en la que va a vivir muchos años. Muy bien, Kylian, me encantó esa actitud.
1: Sabeu que hi ha gent també felicitant, concretament a la parella d'Mbappé. De veritat, em sembla, és que és una cosa tan, sí, tan vergonyosa, tan... És que no sé ni com titllar-la, d'aquests machirulos que estan dient, Ter Expósito, lo has hecho muy bien,
2: sí,
1: otra
2: sí
1: vez lo has hecho, lo que le hiciste ayer a Mbappé, no sé què, no sé. L'he deixat... Què? O sigui, de veritat, eh? Em sap greu fins i tot fer-hi menció, però és que està passant, i a les xarxes és absolutament absurd veure aquest moviment contra, i com que no és la primera, ho han patit altres parelles de jugadors, crec que s'ha d'assenyalar, no?, aquesta cosa que va més enllà del masclisme, eh? Que va... supera totes les línies vermelles i tota la lògica humana. De veritat, hi ha tios, bé, perquè són tios, que han perdut el nord, i a més en fan gala. No s'avergonyeixen de públicament deixar el seu nom en un tuit, en un post d'Instagram. És surrealista. La veritat que no entenc.
2: No, és,
1: ho entenc.
2: És bastant deplorable en aquest sentit.
1: Però bé,
2: no vas afegir alguna cosa, Jordi?
4: No, és que jo... Mira, d'això que has comentat tu, és la primera notícia que en tinc.
1: Ja, no, ho celebro.
4: Perquè
1: no sé si mires molt les xarxes o no,
4: Mira, pues...
1: I fas bé si no les mires.
4: Però a vegades penso, és veritat, i passen aquestes coses, i ell està escoltant la ràdio 6 hores, des de les 7 i fins a les 1:45, però és veritat, aquesta qüestió de les xarxes hi és, i és lamentable. Com a mínim aquest episodi.
2: Escolteu, em quedo sense temps, però abans de tot m'agradaria res això, feu la petita res, la porra aquesta màgica de qui veieu, o sigui, qui juga, contra qui juga Espanya, i a veure què passa, i si veieu vosaltres Espanya campiona d'aquest Mundial. Tomàs, començo per tu. Com t'agradaria que fos la final i quan queden?
11: Vamos a ver, evidentemente, si supiera que vamos a ganar, mi sueño sería ganar a la Argentina de Messi, evidentemente, pero digo, o sea, si nos toca la Argentina de Messi no hay nada que hacer, porque Infantino y todo su aparato arbitral y logístico está hecho para que gane Argentina, con lo cual, mi esperanza es que gane en Inglaterra, y aunque quiero mucho a mi Jude, pues lo siento, el Hey Jude no lo podrán cantar el domingo y ganaremos. Así que, contra la pérfida Albion, como os decía antiguamente, contra los poros ingleses, Vengatero al final con Inglaterra, ganar 3-2 en un partido precioso de ida y vuelta, y todos felices. Y no pasa nada, para Inglaterra ser subcampeón del mundo es mucho mérito, y nosotros, como hicimos en la Eurocopa, a ganarles. Así que, España Inglaterra, sí, mejoras, sí, mejoras.
2: Vale.
4: Danai, disculpa una cosa, disculpa, disculpa. 30 segons, disculpa. Informació servei.
2: Digues.
4: Informació servei. Com ara en féssim informació de les carreteres, dels autobusos, del metro, informació servei. Aquest suposat favoritisme d'Infantino amb relació a Argentina no hi és en absolut. El proper Mundial es juga a Espanya. El proper Mundial, la FIFA el fa a Espanya. No hi ha cap opció ni cap conspiració més enllà del cap tèrbol. Cap tèrbol. Que en castellà no sé com es diria tèrbol.
2: Bueno,
4: turbio, tèrbol del Tomàs Roncero. Aquesta suposada conspiració de que Infantino està remant amb Negreira, perquè Messi guanyi el Mundial, que sàpiguen els nostres oients que no existeix. I a partir d'aquí, disculpa, que tenia la paraula la Danai.
2: Acaba afirmant.
4: Jo tinc amb un sobre tancat i sesellat que la campió és Espanya, que la decepció és Noruega, que el màxim golejador és Mbappé.
2: Vaja, molt bé. Bueno,
4: això ho tinc posat.
2: D'acord.
1: Jo ara ja, clar, jo veig que Espanya campiona. És que qui digui el contrari ara mateix, però malauradament crec que Argentina no passarà a la final, jo veig un Espanya-Anglaterra. Però jo voldria anar a final Espanya-Argentina.
2: Doncs escolta, moltíssimes gràcies a tots. Us he de deixar aquí. Em sap molt de greu, però seguiria parlant amb vosaltres, ja ho sabeu. Danai, Bruna, Tomàs Roncero, Jordi Martí, gràcies. I que vagi
11: bon
2: molt bé. Fins la propera. Adéu.
11: Bon dia.
5: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
2: Arribarem a les 10, molt ben acompanyats i acompanyades, amb en Joan Soler Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
12: Bon dia.
2: Benvingut a l'Aquí Catalunya.
12: Gràcies.
2: En Joan Soler Socarrats és psicòleg de formació, és divulgador. Potser el teniu situat, escoltat, vist a través de vídeos a xarxes que s'han fet bastant virals.
12: Imagineu-vos en algun moment de la vostra vida en què sentíeu que estàveu plens o que no necessitàveu absolutament res. Estàveu de colònies, potser fent de monitors al cau, estàveu a la natura, estàveu en un viatge, amb la vostra parella, compartint algun moment especial, i sentíeu en pau amb l'univers. Us ha passat? En aquell moment hi va haver algú que va dir: hòstia, m'encanta aquest moment, però tant de bo tingués aquí el mòbil i un TikTok. I no parlo només del mòbil, parlo de qualsevol altra cosa.
2: Joan Soler, avui vens a jugar amb nosaltres una mica. A fer una mica el que saps fer, que ho fas molt bé.
12: Ostres.
2: I jo us he de dir, us he de ser molt sincera, oients, vinc sense saber ben bé això cap on ens portarà i què ens ha preparat en Joan.
12: Tampoc pensis que jo vinc molt preparat, ja ho hem comentat pel mòbil, jo venia en bus i encara estàvem parlant de com faríem la secció, però sí que m'agrada, com igual que tu has dit, no, els tallers, doncs venir primer a repoure una mica les coses i després a posar-les a lloc.
2: Perfecte, a veure, intentaré ser una, no sé, contertuliana fàcil, a veure què passa, no, però potser t'hauré de preguntar moltes coses, però bueno, tu tira.
12: No hi ha cap. No, això sempre ho faig perquè al final, quan jo estava a l'escola, sempre em venia una pregunta al cap i és: jo no he fet cap d'aquestes preguntes i m'esteu donant totes les respostes. Llavors allò em molestava molt i és com intento ara portar-ho al revés.
2: Però bé,
12: vinc
2: fer
12: això.
2: Preguntes.
12: Exacte.
2: Vens primer a fer preguntes, això està bé també, eh?
12: A remoure alguna cosa i després que surtin les preguntes.
2: Molt bé.
12: Perquè serà molt més fàcil que ens entenguem perquè hi haurà interès per part de tothom.
2: T'ha ben trobat això, eh? Busques primer despertar el nervi i després a partir d'aquí tirem, val?
12: I també ho feia de forma una mica egoista perquè després sembles com molt més interessant pel que has dit, però en veritat no. És una trampa.
2: Vinga, doncs, vale. Piquem-hi tots.
13: No, la trampa que vinc avui a portar, de fet, està relacionada amb el que t'explicava ara com, de l'institut, perquè quan estava fent el treball de recerca, jo no sabia gens de què fer-lo. I tenia una professora de filosofia que es deia Cefa, i em va dir, Joan, has d'agafar un tema que no coneguis, que no sàpigues i que tinguis ganes de conèixer. I vaig dir, Cefa, però si jo no em conec ni a mi mateix.
14: Ui.
13: I ella em va dir, pues mira, aquí tens el tema.
14: Hòstia.
13: I el tema va ser com explorar una mica què és això del jo. I la idea que vinc a portar avui és molt senzilla, i és que potser no ho podem fer tot nosaltres. Vale? Llavors, ara portem 5 minuts, no ens coneixem de res més. Mm-hmm. Vale? De tot el que has vist o del que ens haguem de conèixer, diries que és el que és en Joan o el que jo estic mostrant de mi, primer de tot?
14: Jo diria que és el que estàs mostrant de tu, perquè a més el que jo he vist de tu és veritat que és el que comparteixes o comparteixes quan comparteixen els mitjans, per exemple, on vas a col·laborar. Per tant, entenc que el que només he vist de tu és la teva part professional, podríem dir. Va, a jutjar així per d'entrada, eh? Però si he de jutjar... Vols que jutgi més, també?
13: No, pots.
14: Les idees que jo em faig de tu.
13: No, però la idea és que tu estàs dient... Hi ha una part que potser t'estàs amagant...
14: 100%, sí,
13: i hi ha
14: clar.
13: Una part que estàs mostrant.
14: Sí.
13: D'aquesta part que jo estic mostrant, tu diries que és la veritat o és una percepció teva? O sigui, podries estar equivocada.
14: Uf! Jo crec que és la veritat.
13: Vale.
14: Jo crec que és la veritat.
13: Vale. Perquè si fos una percepció, el que estaria passant, o sigui, podria ser perfectament que la teva intuïció fos completament encertada i que el que estàs veient de mi fos la realitat. Mm-hmm. Però moltes vegades, quan parlem amb les persones, al cap d'una estona, de 5 minuts més, i dius, ostres, doncs aquella percepció que tenia al principi potser no és la...
14: Ah, això també passa. Potser...
13: Llavors, hi ha una barreja entre el que segurament és veritat d'en Joan, que va mostrant a diferents llocs, per tant, puc veure un patró comú, i d'altres coses que són la meva percepció. En el cas de que fos una part de percepció, el que estaries coneixent en aquests 5 minuts series a tu mateixa o a mi? Té sentit?
14: Té sentit, clar. Perquè és el que també... O sigui, diu molt, suposo, el que jo vull veure de tu, diu molt de què sóc jo o què vull veure jo.
13: O el que nosaltres busquem. Sí,
14: o el que busquem, exacte.
13: Moltes vegades, i és per treure només el tema i després desenvolupar-lo, quan jo veig el que em desperta en altres persones, acabo pensant que és el que són ells. Jo penso que això és veritat. En plan, aquesta persona és egoista, aquesta persona és simpàtica. Però també hi ha una segona part de la història, és jo potser estic descobrint les coses que valoro i les coses que rebutjo. És a dir, si jo trobo una persona molt simpàtica, pot ser que aquesta persona sigui molt simpàtica o que jo valori les persones més simpàtiques. No? Perquè la veritat, no? Dir, vale, aquesta persona és simpàtica 100% o és egoista 100%, segurament no hi podrem arribar mai.
14: Clar.
13: Si jo agafo la mateixa persona, vale? A tu mateixa, i tu ets com ets. Jo no penso jutjar-ho ni per un costat ni per l'altre, ni per bé ni per malament. I li pregunto a un meu amic, que sempre és una persona molt tranquil·la, potser em dirà, ostres, és que la Laura, quan parlo amb ella, ostres, té molta energia sempre està molt activa, i això em molesta.
14: Clar.
13: Però si agafo a un dels meus amics més bandarres, saps?, d'aquests que sempre tenen molta energia, i et presento a la Laura, em dirà, ostres, potser la Laura és una mica avorrida.
14: Clar.
13: Però Laura, l'energia de la Laura no ha canviat mai. Simplement, tots dos estan fent una interpretació del que els agradaria, que en un cas és un company d'aventures amb molta més energia, i l'altre és una persona més tranquil·la. Llavors, a vegades confonem aquestes dues coses.
14: Per tant, la percepció podríem dir que va una mica lligat en com som nosaltres. Diu més de nosaltres que dels altres, clar.
13: Exacte.
14: La percepció.
13: El que nosaltres, o sigui, el que reflexa de nosaltres, de dir. Vale. I no confondre-ho amb la veritat, perquè tots dos podríem dir, jo tinc la certesa que un et dirà, la Laura és avorrida, i l'altre és, la Laura és una hiperactiva, que no puc estar al seu costat perquè m'atabalo.
14: Clar.
13: Però en cap dels dos casos és cert. Però el que sí que seria cert en els dos casos és a mi m'agraden les persones més actives i en l'altre a mi m'agraden les persones menys actives. I són dues veritats que són compatibles alhora. I en cap moment hem parlat de tu.
14: Llavors... Tot això és el que penses quan penges alguna cosa a tu a les xarxes. La percepció, què dirà la gent? Què pensaran? I què vull que pensin?
13: No, però a mi... Si ha... Jo realment només m'obsessiono com amb 4 o 5 temes. I ja està. La resta els deixo per una altra persona que s'hi obsessiva amb aquests 5 temes. Llavors, un és què és la veritat o com arribar-hi, si s'hi pot arribar, si no s'hi pot arribar, si el que observem de la naturalesa o del nostre entorn és fals o no és fals, saps? I quins són els punts secs en tot aquest...
14: I tot això ho vas plantejar en aquest treball de recerca que havies de fer?
13: Clar, tot això, tota aquesta volta...
14: Tot això.
13: Només per posar sobre la taula que quan jo vaig acabar aquest treball, vaig fer-ho des de la perspectiva filosòfica, no? Les preguntes més grans que ens podem fer com a som lliures, existeix el bé, existeix el mal, si no, bla, bla, bla. Uh-huh. Però després hi havia una part de la psicologia. I la manera convencional que té la psicologia de saber com és una persona és fer coses de personalitat, no? Testos de personalitat, teories de la personalitat... I després de fer com molts testos i molts exercicis vaig dir, vale, molt bé, però jo puc arribar a saber perfectament qui sóc només amb la meva perspectiva? Què diries?
14: No, crec que diria que no. crec que diria que no, perquè en el fons, partint de la base, també et diré que crec que tot el món està, o sigui, tot és esbiaixat. Uh-huh. En el fons, tot el que puguis mirar, depèn de qui li preguntis i depèn de quan siguem en aquesta sala, ho veurem d'una manera o ho podem veure d'una altra. I també crec inclús que pots veure-ho d'una manera i depèn del que digui la resta, canviar la mm-hmm. teva manera de veure les coses, no?
13: I que és flexible amb el temps.
14: Exacte. Per tant, crec que realment sí, amb un sol no podràs mm-hmm. arribar a conèixer.
13: És exactament on crec que arribarem tots si dediquem 5 minuts a pensar-hi. Però des del món de la psicologia pues, es ven molt la idea de l'autoconeixement. I l'autoconeixement mm-hmm. és un exercici que tu fas amb tu i amb tu mateix sol a casa. Saps? Llavors és com, interessant. Potser ens estem deixant una part molt gran del pastís que no estem posant sobre la taula.
14: Però i aquest autoconeixement, llavors, què hem d'entendre per autoconeixement? Tot aquell procés que passa per autodiagnosticar-te o autoconèixer-te mm-hmm. i es fa tota la vida, perquè, clar, entenc que l'autoconeixement comença quan neixes i acaba quan mors. Mm.
13: Podríem estar parlant d'una cosa que es fa de forma implícita en sí. totes les activitats del teu dia a dia. Si pares una mica d'atenció, pots conèixer-te. I després hi ha els exercicis que fan com en plan diari personal. No és que estigui en contra, gens, jo faig diari cada dia, però és com el diari personal és una activitat que jo estic fent moltes vegades, des de la perspectiva aquesta de vendre psicologia pop i tal, jo per conèixer-me a mi mateix. Jo he fet exercici per conèixer-me a mi mateix. No? Mm. Ara vaig a fer un ikigai, ara vaig a fer un no sé què.
14: Què és un ikigai?
13: Un altre dia, si vols, en parlem.
14: M'encanta.
13: Un exercici com per trobar el sentit vital i coses així.
14: Vale, vale.
13: I ho trobo molt útil, perquè estàs fent recerca activa i després mm-hmm. tens la recerca passiva de... M'ha passat això i he descobert que, pues, que m'agrada la ceràmica. Pues mira, autoconeixement, sí, però que ha passat i ja està. Llavors, un dels exercicis que més m'ha agradat últimament descobrir és la finestra de Johari.
14: A veure, què és això?
13: La finestra de Johari, primer de tot, Johari és el nom de dos dels psicòlegs que van desenvolupar aquest marc teòric, que són en Joseph i en Harrington, que mm-hmm. també van dir, posicarem aquest nom. I és un exercici que posa dos criteris i fa una matriu de 2x2, vale? Com 4 quadrants, ens hem d'imaginar. El primer quadrant serien les coses que tu coneixes de tu mateix.
14: Vale.
13: I que la resta del món també coneix de tu mateix. Llavors aquí entrarien coses com el que hem dit abans, de dir, bueno, jo soc una figura pública que treballo a la ràdio, per tant, la gent sap que quan pensen en mi, amb la Laura, pues, saben que jo treballo a la ràdio. Això és una cosa que jo conec de mi i que la resta de gent també coneix de tu.
14: Vale.
13: Sí?
14: Sí.
13: Ells en diuen l'arena, que és allò on passen les coses públiques.
14: Vale.
13: Després, tens una altra casella, que és coses que tu coneixes molt bé de tu mateixa, però que la resta del món no coneix de tu. Que són les coses que tu has volgut mantenir en privat.
14: Vale.
13: No sé si et venen algunes idees al cap.
14: Sí que no les podré dir, clar. Per motius obvis no ho compartiré. Però sí, clar.
13: Bona trampa, però aquí podrien haver-hi els secrets,
14: clar.
13: No? O coses que simplement no tens ganes de compartir per algunes de les teves raons. Poden ser pors, poden ser contradiccions, coses que encara estàs descobrint de tu mateix però no vols acabar de treure. I és una part molt interessant. No? Uh-huh. I també entendre per què no ho estàs compartint. Perquè no tot s'ha de compartir. No? I després venen els dos quadrants que a mi més m'interessen per aquest exercici d'avui, que és coses que són conegudes pels altres
14: sí.
13: que a tu se t'escapen.
14: Vale.
13: Que crec que és com el quadrant més interessant de tots. Perquè tots hem viscut en algun moment de la nostra vida una conversa en un bar on faltava una persona.
14: I pobra persona no hauria d'haver faltat perquè ha sigut protagonista, no?
13: I estàvem parlant d'aquesta persona clar. I estàvem dient coses que segurament a aquella persona se li escapen.
14: Ja, també és veritat, clar. Sí.
13: Que nosaltres veiem superòbvies que, per exemple, aquella persona, quan està en un grup, ocupa molt l'espai. Mm. Saps? O t'interromp a l'hora de parlar. Però moltes vegades aquestes coses passen desapercebudes per la persona que les fa. I estem parlant de persones externes, però estem parlant de nosaltres.
14: Clar, clar,
13: o sigui,
14: clar,
13: quines
14: clar.
13: coses podrien omplir aquest requadre, en el teu cas i en el meu cas. Saps? Llavors, és una finestra molt xula que no hi arribaràs mai a través de l'autoconeixement tu sol.
14: Clar, t'hauria de dir algú.
13: Perquè és un punt sec.
14: Clar, clar, clar.
13: I és quasi impossible veure el teu punt sec.
14: Però llavors això no es converteix en una veritat? És a dir, si tot el teu entorn considera que ets una pesada, que no calles, no parles de tu i no sé què no aguantes, hi arriba un punt que potser sí que si tot l'entorn coincideix i tu no ho veus, aquí em plantejo, no ho veus o no ho vols veure? Saps què vull dir? Perquè clar, si tothom pensa una cosa, la cosa és veritat.
13: Mm-hmm. O no.
14: Sí. Per
13: mi hi ha veritats que són objectives i ningú podria creure i seguiríem funcionant. La gravetat. A mi m'és igual si tu creus o no creus en la gravetat, jo tiraré una cosa i caurà al terra. M'és igual si tu hi creus, o ho saps o no ho saps. I en canvi d'altres que seran conjuntes, els diners. Si tots creiem en els diners existeixen. A la que deixem de creure en els diners, no existeixen per si mateix. No tenen clar. El valor de, o d'un Déu, no sé. Són veritats que són veritats molt potents i que tenen molta influència al món, però són subjectives perquè les hem construït entre tots. i funcionen mentre nosaltres ens creiem això. Mm-hmm. L'última persona que deixi de creure en Déu el matarà, en aquest sentit.
14: I escolta una cosa, i pensant en aquest grup d'amics que estan a la taula i parlen que no hi és i diuen no sé què, no sé quantos, creus que en aquests casos se li ha de dir? O això ja seria un altre capítol, també?
13: Saps això que fan a Friends, que fan interventions?
14: Sí.
13: Jo soc superfan de fer-ho bé i de forma cuidada.
14: Vale.
13: Perquè les amistats, les parelles, per mi, és la meva opinió, moltes vegades les donem per suposades i no deixem de cuidar-ho d'unes formes que a vegades són doloroses, però que igual que cuides una ferida o cuides una cicatriu, no? Pues hi ha un punt de dolor, però no ho fas amb la intenció de fer mal, sinó amb la intenció de curar. Llavors, si una persona a la teva colla ha fet alguna cosa, jo què sé, que tu creus que se li hauria de dir, hi ha maneres i maneres de dir-ho.
14: Clar.
13: Però si tu creus que ho estàs fent realment amb la millor intenció de protegir el grup o fer que el grup funcioni millor, per què no fer-ho? Ara vinc a proposar una sèrie d'exercicis que venen a fer això. Bueno, per últim, hi ha l'últim punt,
14: sí,
13: que és el coses que tu no coneixes de tu mateix, però que la resta tampoc coneixen de tu mateix. I també em sembla un lloc molt interessant.
14: I com s'hi arriba, aquest lloc interessant?
13: Moltes vegades és a través de situacions que no t'esperaves.
14: Clar.
13: Jo no sé com reaccionarà la Laura davant de... Jo què sé, si naufraguem i estem en una illa deserta i som quatre persones.
14: Clar.
13: Potser es converteix en una bèstia que, sí, sí, aquí molt amable, m'ha saludat i dos petons a l'hora de veure'ns, però allà em vol mossegar la cama.
14: Clar, clar, clar.
13: Llavors, són situacions que dels dos sabem què farem. Podem tenir hipòtesis, però no sabem què passarà. Llavors, molt...

0: Ara ve aquell moment que expliquem les notícies que no m'ha explicat fins ara. Bé, les expliquem i a veure què passa.
1: A veure què passa, exacte.
0: Perquè els protagonistes que tenim avui per acompanyar-nos ens ajudaran a entendre-ho, a entendre-les millor. Començo per aquesta. Uns 7.000 afectats per un brot de diarrea explosiva als Estats Units. Sí, investiguen la cadena Taco Bell.
1: Home, ara ja no li diran Taco Bell, no?
0: I com li diran?
1: Li diran Cago Bell. És que a vegades jo em sorprèn de lo divertit que puc arribar a ser.
2: Espera, que jo en tinc una altra. Torna-ho a dir, Laura, torna a dir la notícia.
0: Uns 7.000 afectats per un brot de diarrea explosiva als Estats Units. Investiguen a Taco Bell.
2: Joder, quina notícia de merda.
1: Fènix, espera, ja no sé. Per dir això, calla, ¿vale? Perquè és que has tret el rotllo completament. I de fet, Laura, jo volia dir una cosa, que hi ha gent que pren Ozempic per aprimar-se i altres pues, van al Taco Bell. Vull dir que cadascú tria el seu mètode per aprimar-se.
0: Bé, però no digui tonteries, home, perquè anar de ventre no et fa pas anar.
1: Bueno. A vegades et sorprendria, eh? També et dic que quan vas a menjar tacos o kebabs, ja saps que l'experiència completa és tenir la sensació que t'estan a punt de cagar en qualsevol moment.
0: Bé, doncs, segons el Washington Post, el causant ha sigut a través d'amanides i enciam.
1: Sí, o sigui que... sí, clar. I jo, quan he vomitat de festa, sigo per el Frankfurt que sopa. No te jode. Aquests americans són l'hòstia. Jo el que només espero és que les 100.000 persones no els agafés de cop la diarrea, perquè si no, com per entrar tu després d'aquell lavabo, saps? Que a vegades, segur que a tots ens ha passat, que ja... que fa com cosa dir-li a aquella persona que està a punt d'entrar i dir-li, espera't un moment, sisplau. Pues tu imagina't ser la persona 100.001. És que no és que t'hagi d'esperar una mica, és que veu la vida passar esperant a poder entrar, saps? Que jo ara estava pensant en el pròxim anunci del Taco Bell i us el representaré, si no us importa.
0: Vinga,
1: sisplau. Posa'm música, Tomàs.
0: No tenim música. No. Ara.
1: Ei, hola, amica estatunidenc. Ja has esmorzat 5 dònuts, 3 batuts de nata amb maduixa i 8 creps amb mel? Sí? Vaja, i això que només són les 9 del matí. De ben segur que tens un foradet, malparit? Doncs no perdis el temps i vine a Taco Bell. Els nostres productes faran que no et puguis aixecar, però de la tassa del vàter et deixarem les cames tremolant com si haguessis pujat el Kilimanjaro a ritme de Kilian Jornet. Taco Bell, tacos que estan, que t'hi cagues.
0: Aquesta podria tenir cara. Però escolta, el que també fa cagar és la notícia següent. Arriba una nova onada de calor.
2: Arriba? Bona marxant, l'altra.
1: Les onades de calor no entenen el concepte deixin sortir abans d'entrar?
3: Morirem tots desfets.
0: No, ningú morirà, com a mínim desfets. No, no som gelats nosaltres, però això és conseqüència, diguem-ho, del canvi climàtic.
1: Que jo, perdona que t'interrompi, Laura, que me sembles una professional com una casa de pagès. Jo crec que el que li passa al Pere representa molts oients quan escolten les notícies.
0: Però a què et refereixes exactament?
1: Perquè tot és molt catastròfic i jo crec que és la manera en la que ho expliqueu, que acollineu a la gent, Laura.
0: Val, i tu tens llavors una millor manera de dir les coses.
1: Home, clar, mira, farem una cosa.
0: Vinga.
1: Primer ho faré com ho feu tots vosaltres, professionals, i després ho faré la meva proposta a veure quina és la que us sembla més simpàtica, d'acord? Tomà, posa'm música d'aquest noticiari sèrio que te caga. Catalans i catalanes.
0: Sí, som els noticiaris.
1: Arriba una nova onada de calor. Tornarem a arribar a màxims històrics.
3: Oh, Déu meu!
1: Les morts només fan que pujar. Pere, quantes en portem ara mateix?
3: Més d'una, i més de dos, i de tres, i de...
1: Vale, ja està, vale, hòstia. Ja ho veuen, aquesta calor et matarà a tots.
3: Ens desfarem, ens morirem. Acabarem fets a la brasa. Ens desfarem,
1: pum, pum, pum.
3: Ens morirem,
1: pum, pum, pum.
0: Para la música, sisplau, ja està. Es pot saber què esteu fent? Què és
1: home,
0: això? Bé,
1: una representació del noticiari.
0: Però no és veritat, ningú fa així. Nosaltres donem les dades, per molt dures que siguin, des d'una seriositat, bueno. Vull dir, rigor, vull dir, sí, no però, música que, infernal.
1: Bueno, aquí. Però, el problema és que la gent la rep d'aquesta manera, saps? Aleshores, jo, la proposta que porto és aquesta. Tomà, fot-li canya un altre cop amb la música. Hola! Què? Fa calor? Sí! No t'escolto! Ai, quina calor que fa, eh? Doncs no sabeu el millor, però... arribarem a màxims històrics!
3: Bien!
1: I molt probablement farà tanta calor que el mar es convertirà en una gran sopa de peix i marisc. I sabeu què voldrà dir això?
3: No, no ho sabem!
1: Doncs que ens podrem fer una gran paella!
0: M'encanten les paelles! Vosaltres penseu que puc resumir l'augment de la temperatura del mar i minimitzar-ho amb que podrem aprofitar per fer caldo per la paella?
1: No t'agrada la paella? Ho puc fer amb escudella? Vols amb escudella? Tomà, torna a posar-me l'escudella!
0: No, deixa el Tomàs tranquil, no és qüestió de que la posis escudella. El que no podem fer és frivolitzar.
1: Com que no? Però a veure, no us imagineu, no us agradaria entrar al cotxe i que les notícies sonessin d'aquesta manera, encararíem la vida molt millor, perquè veient tota la desgràcia que hi ha en aquest món...
0: No.
1: És una proposta que jo et deixo aquí, eh? Vull dir que si tu vols...
0: No ho acabo de veure. Bueno. Va, acabem amb l'última. Tenim temps per una última notícia. Un conductor sense cinturó, sense ITV ni assegurança, detingut amb 120 grams de marihuana i un gos amb el cap tret per la finestra del cotxe.
1: Això que és la seqüela de la nova pel·lícula de Torrente o la història descartada d'en Shaggy l'Escubidu?
0: Doncs no, no és res d'això. Això és un fet que va passar el 14 de juliol en un municipi del País Valencià.
1: Això és una història brutal. Vull dir que només faltava que el conductor anés amb la xorra fora.
0: Bé, això no ho especifiquen. A vosaltres, què és el més estrany que us ha passat en un control?
1: Jo tinc un amic que també tenia marihuana en el cotxe. Mm-hmm. Tot ple de xivato, i posava noms, perquè pel que sigui els havia de vendre, pel que sigui, tot presumptament.
0: Vale.
1: I posava allà el nom, Maria, Laura, no sé què, tal i qual, i de cop i volta s'escolta. I allí era, i era un municipal.
0: Eps.
1: I el municipal li diu, bona nit, què està fent? I què representa tots aquests noms en el xivato? I el meu amic, no, anava a dir, aquesta persona que conec, li va dir, bueno, és que no s'ho creurà, senyor agent, però és que jo sóc tan fan de la marihuana que els hi poso noms. Mira, aquesta es diu Laura, aquesta es diu Marina, aquesta es diu Miquel, aquesta es diu Laia, la policia li va dir, sí, i vostè com es diu? Va dir, tal, pues mira, aquesta multa va a nom de tal, i són 500 euros de multa, i m'ho requiso, i li va requisar tot.
0: M'estàs dient que aquest amic ets tu?
1: Bueno, clar, això... Mira, ja són les 9, no donarà temps a que jo respongui aquesta pregunta, Laura. És una llàstima.
0: Doncs deixem per la propera. Fins aquí el desinformatiu, uns anuncis, i de seguida fem un salt temporal a fa 90 anys.
4: Aquí, Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un quart d'onze, obrim el nostre racó de pensar com cada dilluns ho fem amb l'Aiman Raissali. Què tal? Bon dia. Psicòloga, comunicadora, no t'hem sentit, a veure.
2: Bon dia.
1: Ara sí que no tenies el micròfon obert. I tenim també el Carles Francino ja en línia, el director de La Ventana de la SER. Què tal? Com estàs?
3: Aquí a Madrid, bon dia, què tal? Com esteu?
1: Re, perdoneu que avui anem una miqueta més tard, però no, vaja, res, teníem home. Aquestes converses amb els representants.
3: Interessantíssima conversa, no res.
1: I activistes de la flotilla. Comencem amb què us ha fet pensar aquesta setmana, que més enllà, òbviament, entenc també que de la flotilla, de Gaza, amb totes aquestes mobilitzacions, sí. Hi ha més coses. Iman, què t'ha fet pensar, tu?
2: Doncs comencem fort, eh?
1: A veure.
2: Bé, aquest cap de setmana estava jo pensant i dic, a mi m'han pagat molt, de petita. I vaig començar com a fer una mica d'anàlisi, no?
1: Fixa't.
2: He començat a pensar una mica en l'educació dels pares, no? I com al final tots eduquem des de també el model que hem après dels nostres pares, no? A moltes cultures, educar amb violència està tan normalitzat que fins i tot es considera un signe de bona criança, no? Quantes vegades hem escoltat això de, bueno, pare que no pega, pare que no educa,
1: no? I tu com ho veus, això?
2: Doncs crec que tots podem arribar a la conclusió de que créixer així no et fa més fort, sinó, en el meu cas almenys, et fa més silenciosa, més obedient, més desconnectada de tu mateixa, no? I això no és educar, això és ensenyar a tenir por.
1: Clar, perquè tu dius, deies des de l'experiència, sí. De que de petita t'han pagat
2: sí,
1: molt.
2: Sí, i per res, perquè jo era com... Jo no existia, jo sempre en el meu segon llibre ho explico molt bé, jo sempre he estat observadora de la vida, no? Però mai he estat com partícip de manera com més activa, no? Jo observava el que passava al meu voltant i ja està. Però jo mai l'he liat tant com per rebre pallissa, saps el que et vull dir? Que no estic en contra de fer un toc d'atenció.
1: Però per tant, quan parlem de pagar, parlem de pallisses?
2: Parlem de pagar fort. No parlem d'agafar del braç i de manera ferma, que això crec que tots ho fem i cridar l'atenció crec que és important.
3: O un clatellot de tant en tant, no? Però
2: sí,
3: que s'entén que és un clatellot.
2: Sí, d'estirar de l'orella.
3: Que diuen, no, para, tal.
2: Total, total, sí. Ah, però no,
3: si pagar, no
2: fer cops rotllo de te pego 10 minuts con el cinturón, parlo d'aquestes coses, no?
3: Però a tu et va passar això, Iman?

0: De fet, una cosa que a mi m'ha traumatitzat molt a nivell d'infància, aquí abro mi corazoncito. clar, jo recordo que després de fer-me una pallissa d'aquestes de guais de la meva mare, després sortia i ho compartia amb totes les seves veïnes, rotllo, doncs sí, mira, és que estava molt enfadada, tio, perquè m'ha passat això i com esta estava aquí delante, saps el que et vull dir?
1: Que no tenia ni res a veure amb tu.
0: No, no. Coses de frustracions de la vida, no? I clar, no és que jo fos la més petita, però sí, no? I ara, o sigui, tinc l'edat que té la meva filla ara, és per això que també estic en aquest moment de dir veure la meva filla i veure
1: estar revisitant tot allò que, va, sí. que vas viure, perquè clar, tu dius, això t'ho feia la teva mare i tu ara segueixes tenint relació amb la teva mare.
0: Sí, sí, clar, jo me l'estimo molt. Sí, sí, és una màquina de dona, però això no treu que, clar, al final aprens a perdonar també i a entendre, no?
1: I ho heu parlat?
0: I... Sí, ho hem parlat. Ha canviat molt, haig de dir, ha canviat molt i ara és conscient de que, ostres, potser no és no, la manera, però sí que és cert que, clar, va actuar en aquell moment des del que ella tenia també après, des de també com l'havien educat a ella clar. I tal. Per tant, és per això important, jo crec que no veure-la des dels ulls de judici, sinó de dir quines eines tenia aquesta dona clar. En aquell moment i tal. Per això jo crec que és molt important també com parlar i fer teràpia amb ella.
2: Jo recordo l'amenaça d'em trauré la sabatilla.
0: Sí, és que això feia...
2: Sí. La meva mare no li calia,
0: La meva mare admirava...
2: No se la treia molt.
1: Molt, però alguna vegada sí que se la treia, eh?
2: Alguna vegada, sí.
1: El pare o la mare?
2: La mare.
0: És que és la mare. A mi el meu pare mai m'ha dit absolutament res. De fet, em mirava i em deia, pobrecita mia, no? Però sí, la meva mare era com la dominant, diguem, de la família, no? Però sí, jo crec que la infància és el moment on es forma el nucli en la nostra personalitat, no? I no només aprens a parlar i a caminar...
2: Sí, sí.
0: O escriure, no? Que això és molt evident, sinó que també aprens a com et perceps, com mereixes ser tractat, què és l'amor, què és la por, què és el valor. I quan la violència forma part de la teva educació, encara que hi hagi amor, perquè la meva mare després de fer-me una pallissa em venia amb un got de llet i amb un tros de no sé què, saps?
1: Que t'estimava, vaja.
0: T'estimo molt, però és que estava enfadada, saps el que et vull dir? Clar, això, al final aquest missatge és contradictori i es queda gravat com una esquerda a l'autoestima, no? De... L'amor és això, no? Que et facin mal, però després, si et venen a demanar perdó, clar, creixes amb un patró tòxic de relacions terrible, no?
1: I aquí hi ha els que es divideixen entre el que deia una mica el Francino, no?
0: Sí.
1: Una clatellada de tant en tant, un bolet de tant en tant, una bufa, doncs mira, però clar, després hi ha aquesta barrera de passar-se. Què diu la psicologia de tot això? Perquè també és veritat que tractar entre cotonets les criatures... Tampoc els ajuda a desenvolupar-se com haurien.
0: Sí, bueno, avui en dia s'escolta molt el tema de la criança respectuosa i tal, i alguna vegada he fet la conya, no?, de sí, molta criança respectuosa, però jo també tinc dies de ja no es pot, saps? Hi ha coses que no es poden fer. I, bueno, la neurociència i la psicologia, l'aferrament, mostren que el maltractament físic i emocional en la infància afecta directament la percepció de seguretat, la construcció del jo i les connexions neuronals vinculades a l'estrès i a la regulació emocional. És a dir, quan et peguen al cervell aprenc que el món no és un lloc segur i que tu no tens dret a ser protegit, sobretot quan aquesta violència l'exerceixen moltes vegades els teus pares, no? Que
2: són... Una altra cosa és la sobreprotecció.
0: Que fa igual de mal, haig de dir.
2: Sí, sí. Avui una entrevista a La Vanguardia amb l'Álvaro Bilbao,
0: sí.
2: Que és un tio interessantíssim, que fa 10 anys que va escriure un llibre que ha donat la volta al món sobre això, sobre aquests temes d'educació i de criança, i insisteix, jo he parlat una vegada amb ell, insisteix molt amb això, que la sobreprotecció pot fer el mateix mal que una sí. pallissa, vull dir que una educació basada en la por o la violència, la sobreprotecció, això, ai, no plori, que es frustra, ai,
0: no,
2: això
0: no.
2: No, que no ho passi malament, ai, és que tal, no, amb això hem ficat la pota molt.
0: Sí,
2: molt,
0: totalment, hem passat d'un extrem a l'altre.
2: Sí.
0: I, bueno, i torno una mica al mateix, no? Que crec que molts dels nostres pares van educar com els havien ensenyat, perquè ells també els van educar amb violència, no? Perquè els havien fet creure que per ser un bon pare o una bona mare havien de posar-se durs, imposar, corregir amb cops pel bé del nen, no? Aquesta frase també bastant típica. I no ho feien realment per maldat, ho feien des d'un model totalment après i des de la idea que educar és per obeir, no? Aquesta obediència.
2: A mi em fa més mal que tu.
0: Sí, sí, totalment. De fet, m'ho deia la meva mare i jo, no crec, eh?
1: I és veritat que hi ha un punt on ara sembla que hi ha aquest trencament, no?, una mica, clar, deies, la meva mare és el que va veure en el seu moment,
0: sí.
1: Hi ha un moment de trencament que tu dius, fins aquí, no?, i ara generacionalment també la sensació és que està passant una mica. Però l'equilibri aquest de marcar l'autoritat sense violència, clar, pagant un clatellot és molt més fàcil, no?, d'això marcar-ho, quan ho has de fer...
2: Saps què passa? Que ara mateix... Saps, perdona, saps què passa? Que ara que ara mateix parlar de,

0: d'autoritat, de respecte i d'aquest tipus de conceptes, t'identifica automàticament amb un discurs ranci.
1: Sí, totalment.
0: Sí, no s'ha pervertit el significat i el valor d'aquestes paraules, aquests conceptes, i sembla que sigui una cosa del paleolític.
1: Però perquè està tot molt polaritzat, és o blanc o negre, o bo o dolent. No, jo crec que hi ha un equilibri molt... molt interessant. Per mi, per exemple...
0: Autoritat és autoritat, el respecte és el respecte, i han d'existir.
1: I molt necessaris, i molt necessaris, no? Que també hi hagi aquesta figura d'autoritat, perquè si els pares ens convertim en col·legues, que és la moda aquesta que es va posar fa uns anys, els nens es queden sense pares, no? Per mi, si haig de dir com un límit, seria humiliar, no?, el nen. O sigui, jo crec que es pot cridar l'atenció, es pot fer un cop d'atenció, però per mi la línia és tan humiliar el nen. Educar amb respecte, és això, no vol dir criar sense estructura, sinó que es pot criar amb amor i autoritat sense recórrer a la por com a eina, no? Jo a la meva mare li tenia una por horrible. I no calia que em fes res. A vegades em mirava i jo estava que... Bueno, em feia pipí. Recordo fer-me pipí a sobre. Només per una mirada, la meva mare.
2: És grossa,
1: però això no és respecte, això és por. Ara, clar, amb el temps aprens amb la distància i ets adult, tal, tal, tal. Però el que no vull, i sempre de fer recordo anar a dormir plorant i dir jo això no li faré als meus fills mai.
2: Clar, és difícil arribar al punt... Jo, com sabeu, tinc una criatura de 5 anys i hi ha moments on acabes perdent els estreps, no? I és veritat.
0: Et treuen de polleguera.
2: Sí, et treuen de polleguera, llavors és com que tu mateix has de fer l'exercici de respirar més vegades per dir, val, jo sé fins a on no vull arribar.
1: Sí.
2: Però és molt difícil que no se t'escapi un crit.
1: És que no t'has tampoc de... Som humans, a vegades se'ns oblida que els pares i mares som humans també, no? I tampoc crec que és, com dèiem abans, no? I deia el Franci, no som robots, no podem de sobte no tenir emocions, no. Jo, per exemple, les vegades que li faig un crit a la meva filla perquè no puc més d'aquests dies, que jornada llarguíssima, vens superestressada a la feina o t'ha passat qualsevol cosa que tampoc li pots compartir tots els detalls, però a vegades li demano perdó. Oye, se me ha ido, saps? O sea, la mama està enfadada també avui perquè estic cansada, tal, tal, tal. Lo entiendes, ¿verdad? Sí, mami, i ja està.
2: Com a mínim el fet de poder-ho raonar, no?
1: Que normalitzi que la seva mare, que ja no ho diu, però abans deia, és que mi mami no llora nunca. No em veus. No em veus.
0: Però té la teva nena, Iman?
1: Té 7 anys, i el gener fa 8, i ostres, amb 8 anys vaig venir jo a Catalunya, per tant és com que...
0: Quin dia de gener?
1: El 2.
2: Com tu?
0: Jo soc del 3.
2: Tu del 3?
1: Ostres!
0: Jo soc del 3.
2: Mira, ara que estem de confessions, Francina, vas néixer el mateix dia que el meu pare, el mateix dia del mateix any, tu.
0: Ostres!
2: Que donem la benvinguda en aquesta conversa al David Bueno. Ell és doctor de genètica i microbiologia a la Universitat de Barcelona, fundador de la càtedra Neuroeducació. Per tant, ens pot parlar en propietat de tot això que estem conversant ara. Què tal? Bon dia, David.
3: Hola, bon dia.
2: Què pensaves quan escoltaves tot el que ens explicava la Iman?
3: Bueno, que és un tema d'aquests que vivim com una gran complexitat, però perquè nosaltres ens l'hem fet complex. Jo penso que és molt més senzill.
2: Ah, sí?
3: Sí. Jo penso que sí. Primer, estàveu parlant d'aquesta autoritat i el respecte. El gran problema és que confonem autoritat amb autoritarisme. I se'ns ha ensenyat que, com si fossin la mateixa cosa, ho hem après d'aquesta manera del nostre entorn, i no té res a veure. L'autoritat es guanya. L'autoritarisme s'imposa. Clar, ens hem de guanyar el respecte dels fills perquè nosaltres els respectem amb ells, també. Si els donem una bufa... Jo estava pensant, mentre us estava sentint, porto ja una estona aquí sentint la vostra conversa, i pensava, a veure, si jo vaig un dia a la feina, faig alguna cosa, no dic que estigui mal feta, però que no agrada al meu cap, al cap del departament, i bé, ja em foto una bufa, jo el denunciaré.
2: Clar.
3: Però tinc el mateix respecte, dret al respecte jo, que un infant.
2: Sí, allò que no fem entre adults, perquè sí que trobem normal fer-ho amb una criatura, no? Però clar, tu deies, és més fàcil del que pensem. Com es fa això de marcar l'autoritat sense ser autoritari? Sense anar a l'autoritarisme?
3: Doncs amb un bon vincle. Un bon vincle que s'ha d'establir des del moment del naixement. És estar amb ells, no sobreprotegint-los. Això sí que amb l'Àlvaro Bilbao hem coincidit alguna vegada i estic plenament d'acord amb el que diu, la sobreprotecció és tan dolenta pel cervell, el té els mateixos circuits neuronals que la manca d'atenció o la violència física o psicològica, però és estar amb ells, estar a prop d'ells quan ens necessiten, és mirar-nos-els, és

0: fins i tot hi ha una frase que vaig sentir una vegada, que és quan són bebès i els canviem als bolquers, els estem explicant què els estem fent? Perquè és, no, és un acte molt íntim, eh? Clar, aquí ja estem marcant una diferència. Lògicament no ens entendran què els estem dient, però a través de la nostra mirada, a través del nostre to de veu, ho fem amb presses, com si estar amb ells ens molestés? Ja sé que tots sempre tots anem amb moltes presses, amb masses presses.
1: Sí.
0: O gaudim d'aquell moment, encara que faci pudor de vegades, eh? Quan canvies els bolquers. O gaudim del moment perquè és un moment de compartir. I aquí és on comencen.
1: I, és a dir, algú que ara estigui escoltant, per exemple, i digui, hauria de revisar alguna de les meves maneres que tinc amb les meves criatures, si és tard ja, perquè jo tenia entès que entre els 0 i els 2 anys és quan s'imprimeix, sobretot, no, el caràcter de les criatures al cervell, que el que hem fet entre els 0 i els 2 anys és el que més queda gravat. No sé si això és corregible amb el temps i de quina manera.
0: Sí, bueno, tot és corregible perquè el cervell és plàstic. Va fent connexions noves, va absorbint informació nova. El primer que hem de fer és deixar de fer allò que fèiem, sovint no de manera radical immediata, perquè llavors despistem a l'altra persona. Si estem acostumats a tractar el nostre fill o filla amb crits, ja no dic pagant, amb crits, i de sobte deixem de cridar i tots són somriures, l'estem descol·locant. Es tracta d'anar poc a poc canviant i fer-ho explícit segons l'edat que tingui, si ja té doncs, mínimament capacitat de raonar a partir dels 7-8 anys, doncs fer-ho explícit i establir el vincle des d'una altra manera, des d'un altre lloc que no sigui aquesta imposició que de vegades fem doncs, perquè tenim masses presses i ara no tinc temps d'explicar-te per què has de seure i et foto el crit perquè seguis.
2: I per frustració i per impotència, David, perquè de vegades, i ara entraríem potser en el terreny de l'adolescència, que és un univers molt particular i molt complex, com bé sabeu, la frustració i la impotència, dir, no saber resoldre, trobar-te davant d'un mur, davant d'un fill que, bueno, pues que no fa ni punyetero cas del que li dius, o, en fi, no, que fins i tot et falta el respecte en alguna vegada i tu t'has d'aguantar per, en fi, perquè la cosa no vagi a majors. Clar, és difícil, és molt complicat.
0: Sí, ho és, però tornem al mateix, és a dir, moltes vegades, si ens falten el respecte, ens hem de plantejar si és que nosaltres els hem faltat el respecte abans, quan eren infants. Aquesta humiliació que dèiem.
2: Ja. Yeah.
0: Que moltes vegades fem de forma inconscient. No, jo no dic que hi hagi cap... Jo, bueno, potser alguns sí, malauradament, eh? Però jo no crec que hi hagi grans, molts progenitors que ho facin de manera conscient, de dir, ara vaig humiliar el meu fill. Però a vegades és aquelles frases que són molt feridores, que tots ens hem sentit dir alguna vegada, de dir, això tu no pots fer-ho perquè no ets tan hàbil com els teus companys. I ho diuen davant dels teus companys.
1: O el fet de comparar amb altres criatures, no? Ja. Que jo reconec, confesso que m'hi he vist alguna vegada de... Però no veus la nina que això, que com a la primera que li he dit d'entrar les dents ha anat a rentar-se-les, per què no hi vas tu, no?
3: Sí.
1: I llavors sempre ve la meva parella i em diu, no la comparis. Perquè, clar, jo penso que la pot motivar a voler ser com l'altra, però potser l'estàs estigmatitzant també, clar.
0: El que estem fent aquí és donar-los uns patrons de comportament, això entre els 0 o 2 anys o 3 o 4, jo ho allargo una mica més, però tant és, no ve d'un any o dos, però clar, això queda integrat a la seva manera de ser. Si aquesta és la relació que reben amb els adults, amb el seu entorn, després de forma inconscient traiem això. Igual que nosaltres, moltes vegades, ho fem d'aquesta manera perquè ens van educar així també. I traiem tot aquest bagatge inconscient que portem a dins. I també cal entendre, en el cas dels adolescents, la seva idiosincràsia. Vull dir que els adolescents, el seu cervell ja busca oposar-se al que els diem als adults com a manera de trobar-se a si mateixos.
2: És el seu paper al món.
0: És el seu paper. Per tant, moltes vegades, quan ens diuen, els demanem que faci una cosa i ens diuen que no, hem de valorar si val la pena enfrontar-s'hi. O si simplement somriure per dins i pensar, ai, que maco aquest adolescent que fa el que li toca, no?
1: Deixar-lo que s'esbravi i després quan ja hagi baixat la marea intentar entrar en raó, no?
0: Exacte. Sí, sí.
1: Que això val tant pels nens com pels adults, eh? També
3: no,
1: us ho
3: totalment.
1: Dic.
3: Jo crec que moltes vegades també demanem als nens que aprenguin a gestionar les seves emocions i no ho sabem fer ni els adults, no? Que moltes vegades ens agafa ahí una rabieta que dius, m'hi cal. Sí, sí. I dius després, i jo a vegades li exigeixo, no? És que ho has de gestionar i després penso, si jo també faig el mateix d'una altra forma. Però sí, els adults a vegades paquem doncs això, no? D'assenyalar, de corregir constantment, de modular, i potser hem de deixar fer més, no?
2: I després no fustigar-nos a nosaltres mateixos més al compte.
3: Totalment.
2: És a dir, com a pares i com a mares, vull dir, fem el que podem, donem amor, intentem no ficar la pota, encara que la fiquem a vegades i tal, però hi ha un moment en què la persona que tens al davant, que ja comença a tenir uns anys i uns criteris propis, els està buscant, escolta, té de la seva part, per genètica, per caràcter, pel que sigui, un tant per cent de comportament i de mirar la vida en el que tu ja no hi pots influir més. I si estem tot el temps fustigant, hòstia, això que heu fet, potser ara té una repercussió.
3: Però jo crec que ja va bé que els pares la caguem amb els fills. O sigui, jo crec que ja va bé perquè és una mostra de la nostra humanitat, també. No? És, al final no som perfectes, jo crec que ningú som perfectes. I ja va bé que hi hagin errors, que hi hagin... sí, errors perquè els fills vegin... Doncs,
1: i que tu li reconeguis.
3: Clar, que tu li reconeguis.
1: Aquest reconeixement de...
3: Si m'he equivocat, ha passat això, res, gestionem-ho junts. Però jo crec que enforteix també molt el vincle, no?
1: Que després hi ha les diferències culturals, tu també ho deies,
3: clar,
1: no?
3: Clar,
1: tu, doncs és el que va aprendre la teva mare i en aquest sentit la Gemma Parellada, què tal?
4: Hola, bon
1: la Gemma va viure durant molt de temps a l'Àfrica, tu vivies a Costa d'Ivori i ens recordaves l'altre dia a la reunió quan parlaven d'això, una escena que vas viure, que vas presenciar i que, home, que és molt exemplificadora.
4: Sí, sobretot per la discussió justament que va obrir, perquè estàvem a casa meva, a la terrasseta, i érem un grup, a més, mixt, gairebé tots periodistes, però hi havia, doncs, ivorians, hi havia guineans i hi havia europeus. Llavors, de cop i volta, comencem a sentir... El que al principi era un soroll, perquè sentíem com un soroll superagut, pensàvem que era algun animaló. Fins que en algun moment donat ens adonem que no, que era una veu d'un nen que demanava socors. I, clar, i assumim doncs, que bueno, allà estava passant alguna cosa i això estava passant dins d'una casa. Això era, és com un bloc de pisos. Llavors, què passa? Reacció nostra, de la part dels blancs, diguem-ne, és trucar a la policia. Trucar a la policia i dir, escolta'm, que aquí està passant en alguna cosa, veniu a reaccionar. També he de dir que si van venir és perquè, bueno, perquè la gent, sobretot la que va trucar, era una noia d'un canal conegut. Jo crec que si no, no haguessin ni vingut, perquè és una cosa interna de casa. Total, arriba la policia, obren a la casa, el nen surt corrents, com una... Bueno, s'ho ha escopetejat i es posa a la casa dels veïns. Evidentment, no era la primera vegada que passava. I a partir d'aquí comença... Bueno, la policia estava bàsicament rient o s'ho estava prenent gent seriosament. Havien vingut una miqueta per fer el peripé. El que passa és que allò es comença. Aquesta conversa entre els veïns, que la va baixar tothom, i llavors la discussió era bàsicament si sí, és que vosaltres no ho enteneu, o sigui, s'ha de pagar perquè si no, no hi ha autoritat, però amb aquest nen l'estan pagant massa. Llavors, la discussió era de fins a quin punt s'ha de pagar o no. Llavors era, s'ha de pagar sí, però tampoc ens passem, perquè amb ells s'estan passant, i amb aquest pobre nen anava ben escaldat.
1: Sí, David, i després ja és això, el judici extern, no? Perquè una cosa després és el que fa cadascú dins de casa, però és que després sempre s'hi afegeix, no? Quan tu vas pel carrer, veus algú relacionant-se amb el seu criu, etc.
3: Sí,
1: o gent de la pròpia família,
3: al supermercat, no? I això passa molt al súper.
0: Sí, sí, això també ens condiciona molt. Si nosaltres pensem que la manera que estem tractant una situació compromesa, l'entorn no ens ho està valorant bé, canviem la nostra actitud. Si pensem que el nostre fill està doncs, fent, no sé, una rabieta al carrer,
2: sí.
0: Jo intento convèncer-lo, ell continua, i començo a rebre mirades de dir el que es mereix és una bufa,
3: i t'ho diuen moltes vegades.
1: A mi em va passar una senyora que t'estima, va dir, ai, que bé, esa niña, que rabieta.
3: Ai, que mentir-li una...
1: No me l'havia adonat, no, que me l'estava liant al mig del carrer.
0: Sense pensar que la capacitat de raonar madura amb l'edat, per tant, amb un nano petit, serà molt difícil fer-li raonar, per tant, a vegades és millor simplement una abraçada perquè li vagi passant doncs, aquest malestar que té. Convolent no servirà de res, encara agreujarà més la situació i generarà després, potser en aquell moment sí que el farem callar, però agreujarà després a posteriori, perquè la imatge que s'emportarà és una altra. Clar, pensem que moltes vegades ens deixem trepitjar després quan som adults perquè d'infants ens han ensenyat això, eh?
1: Fixa't.
0: Trepitjar econòmicament, políticament, socialment, sí, sí. Per sí, la sí. Nostra parella, per... Clar, és que tenim un aprenentatge que és hi ha algú que mana més i aquest que mana més pot fer de mi el que vulgui.
1: Doncs David Bueno, doctor en genètica i microbiologia a la Universitat de Barcelona, fundador de la càtedra Neuroeducació, gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: A vosaltres, gràcies.
1: Adéu, fins a propera. Que al final de tot el que estàvem parlant, d'alguna manera, és d'educar en la por, no? El fet sí, aquest sí. De pagar, i d'això ens volies parlar tu, Carles, perquè aquesta setmana te'n vas al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, amb La Ventana, bueno, programa especial divendres.
2: És un tipus de por diferent.
1: Home,
2: bueno,
1: que és,
2: bueno, sí, hi ha molts tipus de por, no? Jo, de fet, estava pensant amb dues frases molt, molt conegudes. Una és que la por guarda la vinya, que és veritat, que és un refrany que diu que és una aposta per la prudència, diguem-ne, però l'altra és que la por paralitza. I jo crec que en la vida hem d'intentar, en qualsevol situació, buscar un punt d'equilibri i un terme mig. Perquè la persona que diu que no té por, una de dos, o està mentint, o és un eixelebrat. Perquè la por el que et fa és poder detectar perills, riscos del tipus que sigui, actuar en conseqüència.
1: Necessari.
2: És un mecanisme necessari i de defensa. Ara, deixar-se emportar per la por. Avui torno a citar l'Álvaro Bilbao, aquest que ha sortit a la conversa, en aquesta entrevista que he llegit, diu que el 95% de les pors que tenim els pares amb els nostres fills, el 95% no tenen base científica.
1: Uh-huh.
2: No en tenen.
1: Imagina't.
2: O sigui que si hi ha un excés de por, jo crec que condiciona. Ara, per la por que anem al Festival de Cinemes, per un tipus de manifestació cultural, que són les pel·lícules de por, que no sé si a vosaltres us agrada molt o poc, jo no sóc un gran partidari i vist molt cinema. Jo tanco els ulls quan veig una pel·li
1: sí,
2: de por.
1: Sí, sí, jo reconec que només puc veure pel·lis de por acompanyada.
3: Sí,
1: no,
3: igual.
1: No sóc incapaç de veure
3: igual.
1: Pel·lis de por sola, això sí que és veritat.
3: Sí, sí.
2: Però jo el tanco els ulls estan sol, fins i tot. O sigui, no, sí,
3: no perquè si tanques els ulls apareixerà una cosa rara, Carles,
2: sí,
3: que no,
2: no
3: saps.
1: A part, la grandesa de les pel·lis de por és l'ambientació, és la música, són els sons que et posen per acompanyar-ho, que a vegades fa més
3: comentar amb la persona del costat. Buah, flipes, no?
2: Jo vaig veure fa molts anys La Matanza de Texas, que no sé si l'heu vist, aquell que va amb la motosierra tallant gent, i vaig estar mesos tenint els sons, eh? Però mesos em va durar, eh? Collons, i ara ja tenia 18 o 19 anys. I, hòstia, tu, i em va deixar molt... Però bueno, em fa molta il·lusió, no, el festival aquest, perquè segur que tindrem converses interessants sobre les interioritats de la por, els còdics que l'activen, com es pot... bueno, no sé. I les persones que escriuen històries aquestes tan recaragulades també deuen tenir alguna cosa al cervell especial, eh? Oi?
3: Totalment. Aquesta creativitat rara,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: No sé d'on
0: sí,
3: apareix.
0: Sí.
1: I que al final de cinema de por n'hi ha de moltes categories
2: de
1: i gèneres,
2: sí.
1: Hi ha el thriller, el psicològic, el paranormal, el gore, que una mica seria La Matança de Textes, el de monstres... Vull dir que n'hi ha de molts tipus. Jo potser el gore és el que més rebuig em genera, però n'hi ha, jo què sé, figura també tot el gore.
2: A mi la por sutil és la que em fa més por. Aquella que
3: sí,
2: no es veu,
3: que no
2: té una gran exhibició d'imatges i de sang i tal. Hòstia, aquesta em fa... Uh-huh. Aquesta em fa més por.
3: És que el sutil sempre és més guai, jo crec.
2: Sí,
3: quan les
2: sí,
3: coses
2: sí.
3: són sutils.
1: En general, a la vida, també.
3: A la vida, sí. I l'equilibri, que és una paraula que s'ha repetit molt durant aquesta conversa, també crec que és la clau de la vida, l'equilibri en tot, en absolutament tot.
2: Com a mínim intentar-ho.
1: Que
3: sí,
1: més enllà de les pors de les pel·lis que ens puguin fer por, després hi ha les pors a la vida. No sé si vosaltres teniu pors o fòbies rares...
2: Jo no em tiraria mai a fer puenting ni amb un paracaigudes.
3: Ai, tampoc.
2: Mai a la vida.
3: Mira, el meu marit fa un parell d'anys o tres em va dir, buah, a mi m'encantaria llançar-me d'un avió. Bueno, com ho deia tant i em enviava tants vídeos a Instagram, vaig dir, bueno, doncs li regalo pel seu aniversari. I li vaig regalar i el primer que em va dir és, claro, me quieres matar, no? I jo, no volies
2: això
3: tu
2: no
3: això? Doncs toma. I vaig anar i el vaig veure com, bueno, el van gravar en vídeo i tal. I jo no sé com la gent gaudeix d'això, de llançar-te d'un avió. A mi em fot un atac al cor o algo.
2: No,
3: jo amb les alçades ja va quedar clar a la meva primera intervenció aquí que no m'agraden les alçades. A mi no, jo sóc animal terrestre.
2: I estàs sota l'aigua, Iman?
3: Tampoc.
2: Ai, jo sí. Jo això sí, veus?
3: No, m'agrada com el silenci quan estàs sota l'aigua, però duro 3 segons perquè m'entra com aquest agobiament de me voy a morir.
2: Ah, sí?
3: Tinc com por a morir per falta de respiració o alguna cosa. Jo crec que sí que tinc una por, però heavy, eh?
1: Que després n'hi ha de més estranyes encara, de pors.
3: Hi ha agorafòbia.
1: L'agorafòbia, però mira, això, mira, li passava...
2: Jo, el son més terrible que el malson, més terrible que he tingut i que encara tinc alguna vegada, és que m'enterrin viu.
1: Ostres.
2: Això és horrorós. Això, ara mateix m'està posant la pell.
1: Però inverossí, és a dir, és poc probable que això passi.
2: És poc probable.
3: No, esperem, vamos.
2: Que... El percentatge de possibilitats és escàs. Però sí, allò que et quedis enterrat viu.
1: Però tu vols que t'enterrin o que et cremin, arribat el dia?
2: Jo prefereixo que em cremin. Però vaja, tampoc opinaré perquè no podré, Vull dir, no...
1: Home, però això ho pots deixar dit.
2: Jo puc deixar dit la donació d'òrgans i després que el que s'obri que ho cremin, ja.
1: Que després n'hi ha més...
2: Tenir una cendra sempre... Bueno, quan has perdut persones de molt a prop i has conservat les cendres, ni que sigui abans de llançar-les al mar o al priorat, on sigui, bueno, doncs pues mira, està bé. I el deia, salta a terra, a mi no fa cosa. Però ja et dic, com que no podré opinar, doncs és igual.
1: Que n'hi ha més de fòbies. L'ergofòbia, aquesta m'agrada, ergofòbia, és la por al treball, a treballar. La crometofòbia és la por de gastar diners, que això passa també.
3: Sí.
1: La turofòbia, que no la turistofòbia.
2: O sigui, l'agarrat de tota la vida, vaja.
3: Exacte. És que ara ja li fiquen fòbia a tot per justificar-se, que ho sapigues.
1: La turofòbia, que no turistofòbia, és la por al formatge.
2: Turofòbia.
3: Però qui té
1: la cumpumfòbia? I jo tinc una coneguda que la té. Cumpumfòbia és la por als botons.
2: Ah, hòstia.
1: La catisofòbia o por patològica a seure's o a romandre assegut. Això també passa. I una altra de molt curiosa, que potser us passava de petits, ara per lligar, mira, ara que parlàvem de quan érem criatures, el 15% de la població té por a anar al dentista. Es coneix com a odontatifòbia.
3: La meva filla, que no hi ha manera. I té uns atacs d'ansietat que acabo sempre plorant jo. Sí.
2: Ostres.
3: Però comença, ajuda, mami, sisplau. I clar, quatre metges allà agafant-la i jo amb el bebè, que el Pau encara era molt petit, recordo una i acaba plorant a la consulta pensant, mai més. I li vaig dir al seu pare, vas tu la pròxima, que ho sabràs. A partir d'ara ja comences a anar tu. Però sí, entenc la por també, perquè és com tenir un mecànic a la boca.
1: Imagina't.
3: Fa cosa.
1: T'ha quedat bé el soroll, eh?
3: Has vist, ho faig molt.
1: Que, Francino, això que dèiem, recordem els oients, La Ventana, des de Sitges, divendres 10 d'octubre, el festival és del 9 al 19 d'octubre.
2: Allí estarem.
1: Gràcies a tots dos.
2: Gràcies. Una abraçada.
3: Adéu.
2: Adéu.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria. I abans que res, un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres, els del Llapis de Memòria, amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Jo de vosaltres no tindria cap dubte d'on quedar-me, o sigui, aquí, al Llapis de Memòria, evidentment, amb nosaltres, perquè a part de que anem fent, a part avui tenim no un, sinó dos convidats. Però bé, que no sigui dit que no us hem explicat tot el menú que teniu disponible. Dit això, ara sí, sense més preàmbuls, que soni l'himne del Líban.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Bon dissabte, què tal? Com esteu? No tenim la cinta, però no passa res. Cap de setmana d'orgull, cap de setmana de Pride de Barcelona amb la manifestació que comença avui a les 6 i tot de concerts que l'acompanyen, en parlarem. Parlarem també de dansa, de la baronal, però sobretot de mamarratxisme. Oh. I tot... quina sort que tot ho farem amb Oriol Puigtauler, com estàs?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Que estàs fregit, eh? Jo aquesta setmana t'he fregit.
2: Bueno, sí, una miqueta m'has fregit, però bueno, ja en parlarem. Però aquí a la marisqueria de la Ser s'està molt bé. S'està
1: de lujo,
2: aquí,
1: amb gent que riu.
2: Aquí, fresquet, no? Sí, amb vedets.
1: Abans de presentar-les, tu diries que has set i ets un bon company de pis?
2: Jo em considero un molt bon company de pis, molt net,
1: no menteixis,
2: molt
1: jo,
2: endreçat,
1: perquè...
2: dono conversa, poso bona música, sí, jo crec que sí.
1: Algú pot corroborar, eh?
2: Bueno, sí,
3: bueno, és que era...
1: Marta Bernal!
3: Casualitats de la vida. És que era Casero. Més que...
1: Clar, jo... Home, jo no ho
3: havia dit. Era el Casero.
1: I Glòria Martínez, noia. No vivíem
4: juntes perquè no...
3: Desmentim ja d'una vegada, no vivim juntes. De fet, cadascuna viu...
4: Amb una punta. Jo quan vaig marxar de Gràcia, després ha vingut ella a Gràcia, i ara sí. Jo estic a Sant Andreu, vull dir que...
2: Us eviteu, les Glòries, us eviteu.
3: Sí, no, perquè a vegades...
1: Perquè ja compartim... Una de l'altra.
4: Bueno, és que ja compartim molt, ja està.
3: I a vegades algun jefe que vol quedar amb nosaltres i diu quedem a prop del vostre barri.
4: A casa vostra.
3: Dic, és que cadascuna viu un barri diferent i no som parella.
1: No sou parella, que això també la gent ho confon a vegades.
3: Sí. Ah, no sou parella?
4: No, dic, som més aviat com germanes.
3: Sí. Semblem parella com matrimoniades a vegades,
1: sí,
3: però...
4: És que l'última vegada, perdona, aquest any passat...
3: Sí?
4: No, aquest any ja ens vam recordar, però l'any passat ens vam oblidar del nostre propi aniversari de Glòries Cabaretera.
3: Sí. Això ja és de matrimoni que fa molts anys.
1: Clar, sí. Que ja ni celebreu. Sí.
3: Ja no ens regalem flors ni res.
1: Estem en aquest punt, però la vostra relació diríeu que està en un bon punt?
3: Sí. Sí, ens veiem pels bolos,
4: ens veiem per les teles, a la ràdio.
3: Quedem a la ràdio, o sigui, tot per fer coses bé.
1: Que aquest any fa 17 anys,
3: eh? És que la convivència és la que desgasta. Com que no convivim, doncs...
1: És el secret. Llavors, quedem amb que l'Oriol era un bon company de pis, eh?
3: Sí, vam tenir el nostre nen, un record pel Claus.
2: I quan el Claus va faltar,
3: vam separar.
2: Era el lligam. Era aquelles parelles que quan tenen fills se separen, no sé, al revés. Quan el Claus va marxar, vam dir, mira, doncs ja ho tindríem.
4: I quan tu li vas proposar a l'Oriol que en agafem un altre, l'Oriol va dir, no... Més endavant, allò no tirava. La relació va trontollar, ja està.
1: Les coses han d'anar avançant, també.
2: Sí, sí.
1: Oriol, a mi m'has dit que tu, evidentment, ho saps tot d'elles. Qui són les Glòries Cabareteres?
2: Bueno, ho sé tot, el que elles ensenyen i el que... Perquè també tenen molt món interior, eh? Tenen molt... I també tenen un passat, allò, hi ha com una època... mítica, fosca, que jo les vaig conèixer quan ja portaven uns anys.
1: Jo el seu naixement, fosca.
3: És que nosaltres portem molts anys.
2: És que sembla que no, que portem molts anys. Jo les vaig descobrir en un pis particular, que feien microteatres a les diferents habitacions, en el lavabo.
4: Això era l'etapa fosca?
2: No, l'anterior. Però vull dir, exacte. Ah. Però llavors a bars, a soterranis, a tals...
3: Sí. Vam començar al metro, clar.
1: Jo al metro...
2: L'etapa del metro no la conec, però va ser conèixer-les i dir aquestes dones són molt bones. Mira-les.
1: En parlarem de tot, sou això, doncs, un duet còmic, dues vedets, dues artistes, que avui presenteu la celebració de l'orgull, no?, del Pride de Barcelona a plaça Universitat, que és una mica l'excusa per convidar-vos. Ja teniu clar què heu de fer?
3: No.
1: Anem a cegues?
4: No, anirem una mica salto de mata. Serà una mica quadraco, ja t'ho dic, perquè l'altre dia vaig parlar... Bueno, ahir mateix vaig parlar amb l'organitzador del Ferran i li dic, bueno, què anem? Cap allà a les 6:30? No, perquè això comença a les 8. Dic, què anem? Cap a les 6:30? Diu, sí, millor que vingueu d'hora, perquè serà camerino caliente. O sea, entra un artista, sale otra, entra otra, camerino caliente.
3: M'imagino que és, perquè nosaltres ja vam presentar un carnestoltes, no?, de bar, sí. Que deu ser una mica el mateix. Llavors, jo ja m'estava imaginant el camerino amb aquells ventiladors que tot és aire calent, tota gent molt maca, això sí. Menys mal que hi haurà grans artistes actuant, perquè el nostre serà quadre, però bueno, serà lleugeret.
4: Serà quadraco.
3: Jo presentarem i vinga.
4: Ja m'he preparat la maleta, ja tinc el baúl preparado. Sí, sí, ja l'he preparat aquest matí, perquè dic així ja
1: tot
4: està.
1: Tot a punt.
4: Tot a punt. Estupendo. I he preparat varios outfits, haig de dir.
3: Jo no, outfit ja faig, no em paguen suficient.
1: Bueno, cada una amb la seva personalitat.
4: Bueno, és que també, preveient la suada que em fot.
2: Home, és que em fotrà una calor, però ja dic que estaran a l'Orgull Bo, que és el de la plaça Universitat, no el d'Art de Triomf, que abans era Montjuïc, que és allò Grupo Arena i companyia.
3: No hem pogut escollir, tampoc. És el que ens han donat. Crec que l'Orgull, l'altre Orgull està amb la Terremoto, la
1: Xerot, clar. Anirem fent un repàs, però bueno, com en els vostres shows, comencem pel principi.
3: Ah.
1: Ara ho dèiem, Oriol, tu ja ho tenies claríssim des del 2015, on vas escriure un article a Núvol titulat El món ha de conèixer les glòries cabareteres. Tu n'estaves convençut.
2: Hòstia, això era el 2015, ja fa 2015, uns anys, i elles ja portaven uns anys ja corrent, no?
1: Sí.
2: Ara quants anys fa?
1: N'heu fet 17.
4: Ara n'heu fet 17. Sí.
2: Mare de Déu.
1: Però sempre bueno, en el mateix vídeo, aneu traient el mateix
3: vídeo. Sí.
4: Que era quan fèiem 12. És que ens ho vam currar molt, aquell vídeo.
3: Aquell vídeo, és veritat, sempre posem el mateix. És que està molt ben fet i és molt divertit. És el vídeo de la pandèmia.
4: Sí, correcte.
3: Blanc i negre.
1: Afectades.
3: Sí, canvies el nom. Ara fem 13, ara fem 14.
2: Sí,
3: ja està.
4: N'havíem fet 12 en aquell moment, ara hem fet 17, sí, 17, sí, 17, però prèviament havíem tingut també un recorregut, o sigui, estava allò del metro...
3: Cabaretillo de bolsillo, ens dèiem.
1: Parlem d'això del metro. Vosaltres veu de cop apareix allà el metro de Paral·lel.
3: De cop no, que hi ha una feina, darrere.
1: Hi ha un càsting, de fet, no?
3: No, ara hi ha un càsting.
4: O sigui, en aquell moment no hi havia càsting.
3: En aquell moment, és que seria una història, ella i jo vam estudiar juntes, ens vam... Bueno, allò que passa, s'acaba, doncs ja està. I ens vam retornar a veure pel Messenger.
4: Fa anys.
2: Oi, que són antigues.
3: Són antigues. I llavors ella estava fent un curs de solfeig, jo estava fent un curs de cançons, vam quedar i em va dir, hi ha una cosa que es diu punt d'artista...
4: Del metro, de músics del metro.
3: Músics del metro. I llavors allò...
2: Músics,
3: i clar, vam dir, però
4: sí,
3: això...
4: Sí, és un eufemisme, però...
3: Ho hem de fer com de broma, perquè ara no ens posarem allà a cantar. I per fer això havies d'anar al convent de Sant Agustí, demanar...
1: Què m'estàs dient?
4: Un carnet.
3: Demanar un carnet.
4: Jo encara el tinc, eh?
3: Que te'l donaven.
4: És un carnet de paper, fet una fotocopieta així a color, eh?
3: No demanàvem ni el DNI. Jo podia dir, em dic... Com et dius tu, perdona?
1: Claudia...
3: Arcarons,
1: ben bé.
3: Arcarons i el teu nom, pam.
1: I allà.
3: Llavors hi havia moltíssima gent. Clar, hi ha gent que es guanya la vida així.
2: I tant.
4: Sí, i jo, hi havia unes cues tremendes.
3: Tremendes, eh? I jo vaig dir, doneu-nos la pitjor. Sí, la que menys diners passi, perquè realment anem per...
1: Per riure.
3: Sí, clar, per provar coses, no.
4: Plaça Catalunya és un punt guai, universitat també.
3: I no li volem treure a ningú, que tampoc ho vam fer... Va. Hem de dir que vam fer uns quants bolos allà, que no vam guanyar un duro, però no. Teníem un amic en aquell moment que...
4: Ens feia de manager i li vam apodar com el Cancino, perquè, bueno, parlem
3: de Cancino històric.
4: És un Cancino. I llavors ell, després de cada bolo que fèiem allà al metro, ens convidava a una marisqueria gallega que ja parla amb el Paral·lel.
1: Amb el Cancino.
3: El Cancino era un senyor com Déu mana.
4: Era un senyor.
3: Però és que érem realment dos...
4: És que ja anava, vinga, xiques, anem.
1: Però tu n'hi heu tres, perquè, perdoneu, la Patiño. En què estàs
3: esperant? Patiño la
4: Patiño ve després
2: la van facturar, la van facturar.
4: La Patiño ve després de lo del metro i tal.
3: Sí,
4: a la Patiño jo la
1: no
4: vaig
1: va viure
4: conèixer.
1: La marisqueria, la Patiño, eh?
3: No. Ella va
4: no, a més, ens buscava uns bolos tremendos. Tremendos. Sí, ja era tremendo tot el que fèiem.
3: Pues allò era tremendo.
4: Los motoqueros.
3: Los motoqueros. Eren coses com i encima ens pagàvem, o sigui, com que sempre hem sigut bastant tontes. Tontes... No hem sabut negociar. No hem sabut negociar i és allò, pam, pam. Però és que el de los motoqueros fue... Que era 20 euros
4: per ti, 20 euros per mi. I, bueno, era...
1: Us ho fèieu a mitges. I tan felices.
4: És que sí.
1: En aquest article l'Oriol escrivia joves talentoses i amb ganes de menjar-se
3: bueno,
2: joves.
3: I ja teníem 40, potser.
4: Sí, eh?
1: Bueno, home, perdoneu, però 40. Continueu sent una mica les mateixes, no? Bueno,
3: som les mateixes.
1: Ganes són,
3: sí.
4: Les ganes hi són, i tant.
1: Bueno, sí, bueno. Ja, Marta, explica't.
3: Bueno, jo de ganes mai tinc. O sigui, jo sempre li dic, ja ho volo, dic, quina mandra, per favor. Però després t'hi poses, però jo de... Diem, jo no m'he aixecat mai dient uah, quina il·lusió, quina il·lusió,
4: quina il·lusió, clar, no. O sigui, no, il·lusió,
3: bueno, il·lusió,
4: però,
3: il·lusió.
4: Però després estàs allà i jo, a veure, jo m'ho passo bé, si no, no ho faria. Si
1: home,
4: no,
1: clar.
4: És que, clar, si no...
1: Sembla que us obliguin de cop, no?
3: Clar, no, obliga, no, obligació no.
4: Obligació no tenim cap, ni una.
1: I això de talentoses sempre us n'heu enrigut bastant, allò de ni cantem, ni ballem, ni actuem, però som boníssimes en això nostre. Què s'ha de tenir? O sigui, què teniu vosaltres? Molt poca vergonya o quina és la fórmula?
3: No, poca vergonya no, jo, no seria la paraula per mi, però tenim autenticitat. Mira, que fa, quina ràbia m'acabo de fer. Hòstia, ara mateix.
4: Sí, eh?
3: Però és veritat, o sigui, juguem a fons el que tenim o el que no tenim, sí. I llavors això, a mi si hi ha una cosa que em desagrada molt quan vaig a veure algú, és quan em menteix a l'escenari, i quan va de cutre i no ho és, i quan... Això me fa molta ràbia. Llavors nosaltres juguem, mai intentem fer-ho malament, que això és una
4: no,
3: cosa
4: no.
3: Com...
4: És com...
3: Ai, no, hi ha gent que intenta com fer-ho malament i dius, no, carinyo.
1: Se't dona bé, això que estàs fent.
3: Si cantem bé, cantem bé. Si ballem bé, ballem bé. No intentem fer-ho malament. Fem el que sabem.
4: Sí, i després agafar el que hi ha en aquell moment.
3: Això
4: si
3: sí,
4: assagem públic...
3: poquet.
4: Total. Però clar, si hi ha el que ens doni el públic, si el públic realment és una merda, doncs juguem amb el que el públic és una merda. I si el públic doncs dona joc, doncs juguem amb el públic i amb el que hi ha i amb les nostres vides també, perquè també traiem molta cosa de la nostra vida.
2: Jo en sèrio, jo crec que també és el que diu la Marta, que és important que no imiten a ningú, no enganyen, són molt honestes, perquè també en el món del teatre, de les escèniques... Hi ha companyies, hi ha creadors que veus que no tenen veu pròpia, i elles tenen veu pròpia, que et pot agradar més o menys, pots connectar més o menys, però... I és que és això, que no enganyen, no enganyen, i això és difícil de trobar, eh? És difícil de trobar.
1: I també hi ha una part d'atreviment, no? També ho dèieu, em sembla, en algun show, tu ho explicaves en aquest article, de què té més gràcia, ser la Clara segura i saber-ho fer tot, i pujar a l'escenari, allò...
3: Que està molt bé,
1: Sí, o sortir amb tot el morro. Això, sent honestes i jugant, i improvisant...
3: Bàsicament és, si no ets Clara Segura, que això no t'impideixi a sortir a un escenari, perquè Clara Segura hi ha una. Llavors, el que tu tinguis, endavant amb això.
4: Clar, és que una mica el del metro era això. Escolta, jo què sé, no sé si sé cantar, si no, estàvem estudiant, estàvem fent coses, mira, per què no sortim allà? Però què fem? Jo què sé, doncs pues mira, va, comencem, tal...
3: I ja està.
4: I és anar fent, sí.
3: I després anem a fer marisco.
4: I després, clar, perquè sobretot, davant de tot, vivim.
3: Sobretot vivim.
4: Sobretot
3: vivim. Més d'un cop és... Hem fet, tenim un bolo d'aquí demà. Ai, m'han convidat a sopar... Anem a sopar.
4: Anem a sopar, clar, home, per favor.
1: És prioritats.
3: Sí, prioritats.
1: Bueno, nenes, 17 anys donen per molt i heu viscut grans moments. Aquest encerclament que veu fer el TNC per exigir el cabaret. No?
4: El cabaret.
1: Us van fer cas?
4: No.
3: Bueno, ens va...
2: Bueno, la Carme una mica...
4: Aquell bolo de la Carme que va dir uns programareu si tindreu un lloc a l'escalinata del TNC. No vam ni entrar.
1: Però
4: aquest bolo ha donat per molts.
3: Clar, aquell bolo s'ha convertit en una cosa mítica. O sigui, hi ha gent que diu, jo vaig estar allà.
4: Sí, a mi
3: veient com insultàveu a les borratxes pijas aquelles, calla la boca ja, pija!
4: I la Carme Portacelli dient-nos no, això s'ha de posar remei, us tornaré a trucar, encara esperem.
3: Ja Carme, carinyo, ja la fan fora. Bueno, pobra, que ja està.
2: Se li acaba. Però sí, allò va ser un invent fatal de la Carme Portacelli, perquè van ajuntar llogar els jardins del TNC per una fira de vermut o no sé què, que estava ple de guiris, d'expats. I llavors,
4: sí,
2: un escenari un escenari allà, a les escalinates, que primer la Portacelli va intentar fer un discurs com de l'inici de temporada, que ningú li fotia a casa, evidentment, i llavors, vinga, que surtin les glòries.
3: A los leones,
2: El públic estava allà fent vermut, i eren guiris, expats, que no sabien ni què era el Teatre Nacional de Catalunya ni de Albània.
1: I com ho defenseu, això?
3: Mira, com vam poder. Amb gent agressiva, amb agressivitat. És que jo recordo...
4: Va venir una tia i ens va dir, escolta, però això, quan posen la música, quan acabeu, carinyo? I li vam dir, carinyo, això està, o sigui, això ho pagues tu amb els impostos.
3: Bueno, tu o el teu pare.
4: El teu pare, segurament, perquè tu no deus pagar ni un sol impost perquè estàs pagant la universitat a la paga el teu pare,
3: ja estàs
4: aquí emborratxant-te i criticant a dues persones que estan treballant. Calla!
3: Calla! I així,
4: fora.
3: Aquest va ser el bolo.
1: Així, no, així s'enfoca.
3: Estàvem fent les proves de so i ja venien... Perdón. Es que estábamos bailando. ¿Cuánto va a durar esto? ¡Cállate!
4: O sigui, ¡vete al rematat!
3: ¡Vete al rematat! Però, clar, va ser un desastre, però meravellós. Després va trucar la senyora que portava això a la ràdio per dir que havíem sigut un despropòsit.
4: La Goretti va trucar al programa.
1: Dient que havíeu sigut un despropòsit tal qual.
3: Va trucar a la ràdio amb el programa del Marc Giró.
4: Nosaltres presents,
3: clar. Era com, ai, no, ara polèmica, i al Marc li agrada més...
4: Digue-li tonto.
3: Aquestes senyores van insultar la gent i va ser un...
4: I el Marc anava dient, clar, va ser una merda, no?
3: Sí, va ser una merda! Nosaltres vam dir, Goretti, és veritat, si és que no et podem treure la raó, no, va ser una puta merda, carinyo, que... Perdó, però que us et digui. Clar, quan li dones la raó, ja li deixes sense... Clar, ja es pensava que ens posaríem a...
1: Ella volia discutir.
3: No, carinyo, tens raó. Però mira, ben pagades, ben estar, sí.
1: I ara que deies a Marc Giró, amb 17 anys heu passat del més underground, literalment un metro, fins al Late Show, ara que ara el show amb en Marc Giró. Ni tan mal, no?
3: Ni tan mal.
1: No ha anat malament, escolta, la cosa?
4: No, molt bé.
1: I què tal a la tele?
3: Estupendes.
4: Ens maquillen, ens pentinen, ens vesteixen.
3: Ens donen de dinar, que ja està bé.
4: Ens porten cap amunt, cap avall.
3: Tenim taxis, ens ve a buscar... Com es diu el cotxe aquest que ens ve a buscar?
4: Un Tesla.
2: Oh,
1: ui, el Tesla és quan vols quedar bé, que el portes.
3: No, el Tesla és molt fort, Jo
1: que no saps ni obrir la porta.
4: Ens ho va haver d'ensenyar amb el ditet, així.
1: Bueno, jo més allà, no, amb en Marc Giró i a la tele, heu descobert la gràcia de ser actrices de hueco.
5: Soy una actriz de hueco.
6: Bueno, sí, eso sí, las dos somos actrices de hueco, no pasa nada.
5: ¿Y tu frase?
6: Bueno, pero es que la mía siempre queda bien.
5: ¿No te frustra eso?
6: ¿El qué? No, porque yo le doy siempre un tonito diferente.
7: ¿A dónde va?
8: ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va?
9: Soy una actriz de método y de hueco.
4: Soy una actriz de método y de hueco. Tú saps cada setmana el que és per mi preparar-me la meva frase... A dónde va? I donar-li cada setmana un to diferent.
2: Una intenció, un personatge...
4: Perdona, això és treball, molt treball de taula,
2: molt
4: saps?
2: Molt entreno,
4: molt xejo.
1: Molta dicció.
4: Molt,
3: i a més som gent com molt d'això, perquè mai ens hem plantejat dir... que tampoc passaria res de canviar de lloc. Pues, avui tu dius, jo digo, a dónde va, i tu dius, i què vine a presentar? La meva frase és, i què vine a presentar?
4: No, però es desmunta el programa,
3: I no.
1: La gent s'indigna,
4: no.
1: La dinàmica és la dinàmica.
4: El realitzador està allà, què fas tu allà?
3: No.
4: El puesto de la Marta, tu vas a l'altre lloc.
3: A dónde va i què vine a presentar?
4: I què vine a presentar?
3: I ja està. I amb això, escolta, cobrem,
4: A veure, portem molt d'Estanislavski a les esquenes, vull dir que això ho podem fer.
3: Vulguis que no, mira.
4: Això sí. Potser també una altra cosa no, però això sí.
3: Mira, amb això... vulguis que no, doncs mira, hem fet una carrera a la tele amb això,
1: Potser sí, ja quants
3: anys portem fent A dónde va?
4: A dónde va des del desembre del 2022? Doncs pues mira.
2: Carai, farà 4 anys.
1: Mira si
2: va
1: la frase, escolta'm.
4: Mm-hmm. A dónde va,
1: A part d'això, també els vostres inicis i bona part de la vostra carrera s'ha centrat bastant, ara ho dèiem, amb la crítica. La crítica a tort i a dret del panorama català. La continueu fent, la crítica, els bolos o tal? O Marta Bernal, ara que en formes part...
3: No, carinyo, cap problema,
1: Es fa des de dins tan tranquil·la.
3: Saps què passa? Que ja sí que vam començar a criticar molt el teatre català, que després em deia, però després si ve gent que no és del teatre no ho entendrà. Ho rajem de
4: mira,
3: tot, si dona per rajar...
4: Mira, és que si parlem de tot, però si arribem a parlar, jo què sé, de quan anem a comprar les mascarilles coreanes i ens insultant...
3: No és tan important.
4: Al final de tot.
3: No és tan important el teatre català, que a vegades també et venen... Parleu de mi,
1: No parlarem de tu, us ho demanen.
3: I ens demanen que rajem dels altres.
4: Oye, per què no rajeu d'això? És que heu de parlar...
3: Mireu això, digue-ho tu.
2: Això a mi també m'ho diuen, que jo raji de no sé qui. Dic,
3: Depèn també molt, nosaltres no som beodes en excés, però és veritat que els xous una mica de xupito per allà per abajo, i de seguida ens entonem. I llavors tres o quatre xupitos és veritat que et desata una mica.
1: Ho dèiem perquè, Marta, tu has estat ara a l'Òpera de Tres Rals amb la Marta Pazos. Què tal?
3: Jo,
1: actriz de hueco allà,
3: No.
1: Allà on va i una mica més de frase tenies.
3: Tenia molta frase, massa i tot. Que jo quan vaig llegir dic, vols dir tanta frase? Sí, tanta frase. De fet, me'n van durar més de la que tocava.
1: Ah, sí?
3: Sí, va fer un pròleg allà,
2: bueno,
3: que no m'ha tocat.
2: Gran moment. Dels millors moments de l'espectacle.
3: Que no tocava. Que no tocava, i això, clar, jo, agraïda, només tinc paraules d'amor per la Pazos i la seva confiança.
4: Home, és que clar, mai hem dit que volíem...
3: Mai hem dit que no volem.
4: Estar en el pozo, saps?
3: No,
4: vull dir...
3: És que això em fa molta gràcia.
4: Si hi ha l'oportunitat, no? Una oportunitat que la Pazos ha donat. Escolta,
3: no, carinyo, jo...
4: No, perquè el teatre... No, home, endavant.
3: Però si tenim una cançó que diu Sala Gran del Nacional...
4: Sala
3: Gran
4: del Nacional.
3: És que no anem de falses, vull dir, tot el que ens arribi...
4: I si no la tallés, dèiem, i si no la tallés.
2: Ah, el Josep Maria Mestres, que és molt de vedets.
3: Ja li vaig dir, Mestres, cariño.
4: Pues a veure
3: que... No, és que clar, la gent diu... Bueno, tu... Bueno, cariño, en quin moment jo he dit que no vull guanyar diners, que no vull treballar? Clar, o sigui, en quin moment?
4: I tenir experiències, ostres.
2: Jo crec que més que la Marta Pazos agafant la Marta Bernal per la Pere Terrals, jo crec que ha tancat moltes boques, perquè tots els crítics, totes les crítiques han deixat superbé aquesta senyora d'aquí, la Marta Bernal, i sota el seu pròleg, cabaretero, que baixava per la platea del Teatre Grec i allà improvisant amb el Collboni, amb l'Illa, i estava molt bé, el Collboni.
3: Tampoc cal, sobre les seves genolls, els seus genolls. Després me'l vaig trobar al Cruïlla, vaig dir hola,
4: no em va ubicar. Ah, sense la perruca.
2: Bueno, hi ha gent que es pensava que era la Marta Pazos de veritat.
3: No, això és molt fort, Clar. És que això és molt fort. La Pazos m'ha dit que ha anat a entrevistes i li han dit, molt bé,
4: que ja vaig... No m'ho creu.
3: No, és que la gent no sap la cara que fa la Marta Pazos. Ho sap la gent del teatre? Alguna. Altres no. Però bueno, estupendo.
1: I durant aquests 17 anys us ha acompanyat, nenes, un públic fidelíssim, el qual agraïu per portar tants anys venint a veure el mateix show.
3: Quan
1: una cosa funciona...
4: Però, bueno, a veure, també...
3: I encara que no funcioni.
4: Encara que no funcioni, perquè com diu aquell dramaturg, el Jordi Pràtico, sempre diu, és que el show sempre és com que va, balla, i diu, mare meva, això no s'enlairarà, i de cop s'enlaira, doncs tal qual.
1: Mira,
4: i a més... I sí que és el mateix show, però no és el mateix show. Sempre diem que és un ésser viu, i és veritat, és un ésser viu. És com una onada al mar.
3: Diguem que l'estructura sempre és la mateixa. Això no canvia. Però igual que qualsevol obra de Josep Maria Miró, que és bastant...
4: Sí, a més, és que l'altre dia et vaig passar...
3: Amb tot el carinyo.
2: Desordenat.
3: Arriba una obra del Maldà, comencem per darrere.
2: Sí, musical, hem tallat. Sí. Recordem com vam començar. Un brogi,
4: exacte. Sí, mira, l'altre dia vaig passar en foto, no li diem guió, és un esqueleto, li diem esqueleto.
3: Sí,
4: fem un esqueleto del que serà
3: això.
4: El show. I era del 2015, era... Exactament.
3: El mateix.
4: No m'ho puc creure.
1: La fórmula, pim-pam.
4: L'esqueleto era exacte.
3: És un número musical, mierda per rellenar. Escena, mierda per rellenar. Escena, bueno, és, número musical.
4: Escena, descans, li diem... La mierda per rellenar, li canviem el nom i li diem descans.
1: La Marta ja hem...
4: Després fem una altra escena, després més mierda per rellenar, el número final, si és Navidad, un sorteo.
3: Si és Navidad, un sorteo, i de vegades dos números musicals, un de més.
1: Ui,
3: si ens
1: ve,
2: qui no les hagi vist, que es pot pensar que són molt mamarratxos, així que ho són, però són cinèfiles, cultes, hi ha referents literaris, cinematogràfics, han fet... Expliqueu algunes de les escenes que feu, quins referents teniu, que hi ha gent que no ho pilla. Que
4: fue de Baby Jane...
3: Tenim escenes de Carmen Martín Gaite fetes pel nostre tamís.
4: Vam reescriure un conte de Carmen Martín.
3: Bueno, Paca la de abajo, que ara és Paca la bollera de abajo.
4: Sí.
3: Tot és molt bollero. No sé per què.
4: Sempre al final, i com acabàvem això? Jo crec que bollera. Te comia el conyo. I així sempre acabem així.
3: Sempre ha acabat...
4: Sempre.
2: La cabra tira al monte.
3: Teníem un tècnic...
4: No.
3: Que ens feia repetir per posar la llum i sempre era com... Sobretot quan me'n vagi de... Hola, cadena serena, no passa res, no? Quan m'hagi de menjar el coll, que soni el telèfon, perquè si no, nosaltres anem cap allà.
4: Hi havia un que se'n deleitava de com jo li feia el cunilingo.
3: Més sempre ella cap a mi.
4: Sí, sempre, perquè...
3: Clar. Jo sempre sóc la... No, senyora!
1: Esperarem aquest moment, ho estarem esperant ara a la presentació del Pride, aviam si
3: que ens mengem el cony.
4: El menjarem.
2: Sí? Home, avui és el dia.
1: És el dia, ben bé. Parlem una mica d'aquesta presentació.
7: Tot faig tiqui.
1: Això, perquè hi haurà concerts de la Winnet, en Martin, la Quica Superputa i uns quants més. Sou idònies per una presentació així?
3: Doncs per això estem.
1: El cabaret, no? A més, un lloc on la gent del col·lectiu és, estimadíssim, no? El cabaret.
4: Sí. Farem lo nostre.
3: Farem lo nostre, presentarem, intentarem que sigui això, pues,
4: àgil.
3: Àgil i que la gent, perquè ja ha vist els concerts, els horaris, un concert pot donar una horeta, ben bé.
4: Uh-huh. No, sí, mitja hora, sí.
3: Així que no us preocupeu, que nosaltres intentarem que sigui tot, no?, àgil, sí. Ben mono i que fa molta calor.
1: I serem.
3: I que ens posin aigua i truita al camerino.
4: Ah, exacte. Sí.
3: Estupendo. Sempre demanem truita. No sé si ens fa... El dia del carnaval...
4: Hi ha un fan que ja m'ha avisat que segurament portarà alguna cosa. Tipo truita.
3: Un fan.
4: Un senyor amb barba.
3: Que és professor o
2: homosexual.
4: Homosexual.
1: Segurament.
2: Professor a l'estranger?
4: No.
3: És que tenim un fan que és professor de teatre a Chicago i que ens posa com a referent de teatre...
4: Una de les nostres escenes. Que està basada, està basada en...
3: Cuenca.
4: En Cuenca.
1: Doncs mira que bé.
3: Ja està.
2: Cuenca.
3: I això és real, ciutat. No és una...
1: Recomanades a Chicago.
4: Sí.
1: Nenes, d'aquí pel món, sou international.
4: Totalment.
1: Doncs si us voleu quedar a la secció de l'Oriol Puigdauler, que ens quedem amb ell, però si no, moltíssimes gràcies per venir.
3: Jo crec que marxarem.
4: No us perdeu avui al Pride, a la plaça de la Universitat, que estaran allà les artistes estupendes.
1: Donant-ho tot.
4: I al final es menjarem el conyo.
3: Vinga, de 8...
4: De 8 a 1. 8 i mitja fins a la 1.
1: I serem, doncs, Glòria Martínez, Marta Bernal.
3: I 10 a la Mani abans.
1: Ara, a les 6, molt important.
4: A les 6, la Mani.
1: Gràcies per venir de tot.
3: Gràcies a vosaltres. Ens en portem les revistes,
1: Per favor.
3: Que ja tenen totes revistes gratis aquí. Molt bé.
10: Mirar-me, diràs, mira-me.
3: Pues moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
1: Ens queda també.

0: es un dos días con Lourdes Lancho.
1: Es la 1 a las 12 en Canarias. Sigue preocupando la evolución del fuego en la Sierra de Guadalajara, en el municipio de La Mierla. El fuego arrasa las 13.000 hectáreas tras avanzar 14 kilómetros en las últimas horas. Las llamas han obligado a evacuar a una veintena de municipios con un total de 800 vecinos y el incendio está lejos de ser controlado. Varios de los afectados se encuentran en un albergue de Humanes. Redacción en Castilla-La Mancha, José Carlos Rejas. Muy buenas tardes.
2: Sí, son concretamente en torno a medio centenar de desalojados los que están en ese albergue habilitado por Cruz Roja en un pabellón polideportivo de Humanes. Entre los últimos en llegar, Lorenza, de 77 años, vecina de Barcelona, estaba veraneando en la casa de su pueblo natal, en Bustares, cuando los obligaron a desalojar sus casas por el humo y la ceniza que caía sobre el pueblo.
3: Nos tratan aquí de maravilla. Cualquier cosa que necesitamos, pierden el culo en ofrecernos. Fuera que no estamos en nuestra casa, pero estamos casi como si estuviéramos. Que las cosas lo antes posible lo puedan apagar y que no lleguen a ningún pueblo.
2: Esta mañana se han evacuado los últimos cuatro municipios: Pradenas de Atienza, Robledo de Corpes, Aldeanueva y Naharro. Se han salvado las casas, mejora la situación en los flancos, pero el fuego sigue desbocado en La Cabeza, donde este domingo se incorporarán un 30% más de efectivos para reforzar esas labores.
1: En el incendio de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, el viento sigue siendo variante, pero la evolución del fuego es favorable. El equipo de extinción reduce de 15.800 a 14.400 las hectáreas afectadas por las llamas. Compañera de Ser Cinco Villas, Ana Martínez.
4: El incendio no avanza y aunque continúa activo y el nivel operativo sigue siendo 2 en el plan de protección civil, esto supone que el perímetro de 80 kilómetros está estable, lo que no es poca cosa después de 5 días de intensa batalla. Esta mañana el presidente aragonés, Jorge Azcón, visitaba el puesto de mando ubicado en Farastués y se mostraba optimista. Comentaba que es el primer día que respiran. Hoy el jefe de extinción, Alfonso González, hablaba de una superficie más precisa.
5: El último dato de superficie, según el satélite, el Sentinel, se está establecen 14.400, que la prioridad era consolidar el perímetro. No hemos visto humo ni, o sea, llamas ni fuego en ningún lado. Hemos visto alguna columna de humo, que en algunas se corresponde con edificaciones aisladas.
4: Ahora mismo 5 carreteras permanecen cortadas y aquí seguimos pendientes del tiempo. Se espera que hoy no superen las rachas de más de 30 kilómetros por hora.
1: Y ahora nos vamos al Mundial.
6: Mundial 2026, Cadena SER.
1: Con Toni López, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas. Último día de Mundial. Empezamos el 11 de junio con un México-Sudáfrica. Terminamos hoy a las 9 horas española con el España-Argentina, la gran final. Buscamos la segunda estrella. 16 años después, Argentina, vigente campeona, busca su cuarto Mundial, en el que puede ser el último torneo con la selección de Leo Messi. Nos vamos en directo a Estados Unidos, a Nueva York. Última hora de la selección española, enviado especial de la cadena SER, Javier Herraiz, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Amanece aquí en New Jersey, donde se va a jugar la gran final sin nubes. No va a haber tormenta, las previsiones se están cumpliendo. Buen día para jugar la gran final entre Argentina y España. El equipo de Luis de la Fuente, que busca su segunda estrella en la camiseta, a esta hora se levanta el cuerpo técnico para los últimos detalles de esta gran final. No hay ningún tipo de novedad, así que Unai Simón en la portería, con Pedro Porro y Cucurella como laterales, con Laporte y Cubarsí, pareja de centrales. Junto a Rodri, el capitán, va a estar Fabián Ruiz. Pedri en el banquillo. Por la derecha, Lamine Yamal, que supera ese golpe. Por la izquierda va a jugar Baena, va a enganchar Dani Olmo y en punta, Mikel Oyarzabal.
7: Gracias, Javi. Desde las 3, Carrusel Deportivo con la previa de la final, y también desde Francia con la etapa 15 del Tour, que está a punto de comenzar. Allí está Borja Cuadrado. Hola, Borja.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Champagnole. A la 1 y 10 va a partir la etapa número 15 del Tour de Francia, con desenlace en el inédito plateau de Solsona, puerto de primera categoría, en un Tour que está comandando claramente el esloveno Tadej Pogačar. Segundo, no está a su mejor nivel, Jonas Vingegaard, a 4.30, Juan Ayuso con opciones de podio intactas, es quinto a 5.22 del líder.
7: Gracias, Borja. Y desde las 3 también la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, con Sainz y Alonso desde el fondo de la parrilla y Antonelli en la pole.
6: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: De momento es todo. Comienza Transmite la SER con Juan Carlos Ortega.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
11: Què tal? tal? Bon diumenge, com esteu? Amb una mica més de mocs, una mica més de cansament, però amb molta il·lusió, ens retrobem amb Carlota Hurt. Com estàs?
12: Prou bé, tu, per ser jo. Sí? Últimament, aquí sempre dic que estic bé i no sé què està passant. No sé què està passant.
11: I això de la il·lusió, però, no acaba de ser.
12: La il·lusió costa, eh? Bueno, ja em vam escriure una novel·la i llavors ara jo, pues, hi vaig pensant.
11: I finals de juliol, tens plans?
12: Finals de juliol anirem a Peralada, no? A veure Estètica Massacre.
11: Única funció.
12: Única funció, sí.
11: Amb
12: ganes. De moment, sí.
11: I aviam si també, bueno, oberta a ser programada, oberta a que en vinguin més.
12: Això ja, home, sí. Jo tot el que em diguin, jo sempre dic que sí.
11: Ets
12: sí,
11: de festival?
12: Si em paguen, tinc la mania que si em paguen, dic que sí, saps?
11: Mania que estàs també, eh?
12: Sí.
11: Ets de festivals, Carlota, tu?
12: No gaire. Bueno, més que res, perquè no tinc gaire temps, ni gaire... Bueno, és que jo tot el dia treballo, saps?
11: Això sí que ho
12: sí,
11: tens.
12: Sí, el meu pla és acabar la traducció de Freud aquest mes, i llavors abans de marxar l'he d'acabar.
11: I la portes bé?
12: Sí, estic revisant-hi, però és allò que és ardu.
11: O sigui, potser no tindràs gaire temps per passar, jo què sé, per les Valls d'Àneu, eh?
12: No, aquest any no. L'any passat hi vaig anar i l'altre també, i crec que s'hi ha d'anar. És un lloc meravellós, és un petit paradís.
11: I què hi passa allà?
12: Què hi passa? Hi passen coses meravelloses. Tens, no, perquè tens, hi passen moltes coses molt xules, coses arriscades, no? Que és, crec que és un dels grans quès, no? de festivals com el d'Ensaneu, que no vas allà a veure allò de sempre, sinó que, bueno, anem a veure què. Llavors, el risc és el risc, no? De vegades surt bé, de vegades no, però és que si ningú arrisca, què cony fotríem, no? Per tant, i a més això, l'espai és meravellós, la natura, l'aire, la fresca, tots són motius per anar-hi. El menjar...
11: Però, per favor, tot, ningú ven com tu. Aviam
12: si la directora és una dona meravellosa.
11: Ruth Martínez, com estàs?
13: Què puc dir jo? Ja plega, no?
11: Sí, no, deixem-ho aquí.
13: Deixem-ho estar. Sí, no ho milloraré. Contenta de ser aquí. Amb una confessió de dir, estic com una mica nerviosa perquè jo vaig començar de becària aquí, en aquesta casa, i ara me n'acabo de recordar.
11: I quant temps t'hi vas estar?
13: No, res, un estiu vaig fer. I ara pensava, ostres, tu, fa com il·lusió, no? Sóc ja juràssic en tots els aspectes de la meva existència.
11: Perquè ets periodista, gestora cultural, i això, des de fa uns anys, directora del Festival d'Ensaneu. Te n'has tornat experta d'aquella zona?
13: Home, trepitjar la zona és la millor manera de conèixer-la, i treballar-hi també, perquè coneixes les virtuts i sobretot coneixes la gent, que en definitiva és el que acaba sent més rellevant dels espais, dels territoris també, no? La gent que hi habita, no només la que hi passa, sinó la que està allà 365 dies de l'any o hi fa un projecte de vida, no?
11: Uh-huh. I a més vens acompanyada Sílvia Bel, actriu, què tal?
14: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
11: Ruth, ho portes bé això de la veu de la Sílvia?
13: Jo és que ja et dic que em poso en situació, aquesta veu meravellosa i aquesta història que passarà per tota la seva carn, diguem, que serà impactant. Sílvia Bel, gràcies per venir també i per regalar-nos, no?, una vegada més. De fet, ella ja ha estat també al festival, amb actes molt, molt bonics.
11: Amb què vas estar? Perquè aquest any estàs programada amb Medea, aquesta peça que porteu amb la Neus Borrell, i hi havies passat ja.
14: Sí, vam anar amb el Roger Mas a fer un concert molt bonic, tinc un record preciós d'aquells dies, i va ser un homenatge als afusellats durant la Guerra Civil, els republicans que van quedar allà en fosses, i va ser molt bonic. És que aquest festival, com ha dit la Carlota, és un festival ja que un no se'l pot perdre. Us convidem a tots a passar-hi, i a més estar allà al Pirineu, que no hi fa tanta calor, almenys a la nit, i podreu descansar, que això també és important.
11: I ara ja tens el càmping agafat, ja ho tens tot previst.
14: Sí, ja li estava explicant. Dic, jo hi vaig allà uns dies abans, que com que això és el dia 1 d'agost i jo tinc les vacances just uns dies abans, jo ja me'n vaig cap allà dalt a ambientar-me, que la Ruth ho coneix molt bé, però jo també, perquè m'agrada fer alpinisme, o sigui que m'encanta. I ja hi conec gent de l'altra vegada que hi vaig ser. Els de l'hostal ens van fer amics. Sí.
11: Ah, mira, tu.
14: Sí.
11: Tota la gent...
12: Jo només busco excuses perquè m'hi tornin a convidar. Hòstia, què podria fer? Perquè la Ruth...
11: Ara en parlarem. Alguna cosa se'ns acudirà. A més, és la seva 35a edició. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Pirineu Lleidatà torna a ser escenari. Fa 11 anys, ara, que n'ets la directora. Quins canvis...
13: 12.
11: Amb aquest 12, no? Entenc. I quins canvis has vist al festival durant aquest temps? I cap a on va, diguem-ne?
13: Mira, el nou format, diguem-ne, aquest format, diguem, d'exhibició d'una part, però de suport a la creació, d'un festival que no posa l'obsessió ni en la xifra ni en els resultats. Ara que vivim en una societat tan resultadista, a nosaltres ens importa el procés i el mentrestant, no? I, per tant, nosaltres naixem d'una crisi

0: l'any 2013, per tant això va començar com un curs de danses de tradicionals, de dansa tradicional catalana principalment, i durant molts anys doncs, va ser això, no? Un curs de formació. Després, a la mort d'en Joan, l'any 14 va ser un any d'impàs, d'això, de desorientació, de dol, no? I el 2015 vam ressorgir, diguem, de les pròpies cendres amb aquest model que hem anat modulant, però que tenia ja aquesta idea també que entronca amb el model anterior, amb les... Jo havia també treballat amb en Joan els últims 3 anys, aquesta idea que m'agrada molt de laboratori, no? El laboratori de les Valls d'Àneu. Volem pensar que el que passa allà, s'incentiva allà, té l'alè del territori, d'alguna manera, doncs, s'impregna, o aquelles produccions que hi passen, el fet de posar-les en aquells espais, també hi ha un diàleg, una adaptació, una cura, un moment, un espai, un temps, no?, dedicat per fer aquelles produccions en aquells llocs i amb aquella gent, no?
1: I passaran prop de 40 propostes de música, dansa i altres disciplines, les anirem desgranant, i tot plegat per reafirmar això que també ara deies, el vincle entre cultura, natura i comunitat, que sol quedar a vegades desdibuixada una mica aquesta relació.
0: Sí, nosaltres ja m'expliquem que fem aquest festival en un territori que té algunes singularitats, no? Moltes d'elles s'han comentat ja, però en té una també que és la mancança, diguéssim, d'espais d'equipaments culturals, que l'única cosa, diguem, que poden garantir, diguem, és aquesta estabilitat, aquesta programació estable. Hi ha espais meravellosos que nosaltres apostem perquè siguin no, espais que acullin les actuacions, que dialoguin amb els artistes, llocs de residència, de creació i d'exhibició, però després hi ha això, no, durant el que és la resta de l'any, durant el que no és aquell miratge d'aquells 10 dies, què hi passa? Doncs nosaltres creiem que la gent que viu allà també té dret, esclar que sí, no més enllà del seu codi postal, d'accedir a cultura de qualitat, a projectes multidisciplinaris, i a tenir també aquests referents, no?, que tota la vida doncs, has seguit, o persones que t'agraden, que llegeixes, que veus a la televisió, que vas a veure el teatre a Lleida, a Barcelona, i que et mous per veure'ls, per què no portar-los, clar que sí, a les Valls d'Àneu.
1: Bueno, a més, la creació cultural no passa només, no?, en aquests grans nuclis urbans. Jo no sé si creus que ara hi ha com un molt bon moment amb aquests festivals que són fora de Barcelona, com per exemple parlàvem amb els del Poesia i Més del Maresme, o fins i tot el Fast de l'Empordà, que és aquest cap de setmana, s'estrena el Vertebra Dansa a l'Ebre. Creus que això, que s'estan consolidant i que van forts?
0: Bueno, és que la cultura treballa en un aspecte molt important de la persona, diguem, que és també el de reafirmar-te, diguem, aquest, nosaltres diem orgull anauenc, no? Aquesta idea de dir, ostres, aquella borda per la que passes cada dia, aquell prat, aquella església que està tancada tantíssims dies a l'any, i cada cop entres, la veus neta, arreglada, i veus un espectacle de primeríssima qualitat. Per tant, és aquesta idea de que la cultura reforça aquest vincle, no?, comunitari, i a més, reforça la teva autoestima en tant que pertanys en aquell entorn, no?
1: Com, bueno, ara deies l'església i Medea, de la Sílvia, la fareu a l'església de Santa Maria d'Àneu, Escalarra, i el públic creus que també ho rep diferent? O sigui, tu que has passat per teatres, per tele, una mica de tot, quan vas en llocs d'aquests, notes que la reacció del públic o el clima que es crea és diferent?
2: És un espai molt màgic, no? I a més, fer-hi la Medea, i allà darrere la Verge i el Sant Crist i el romànic i tot plegat, és evidentment un espai únic. I també té aquesta cosa, no?, que deia la Ruth, de descentralitzar. Tot passa per Barcelona, tot passa per les grans ciutats. I de vegades, jo sempre quan somiava en ser actriu, moltes vegades somiava sense saber-ho en aquell moment en coses que he pogut experimentar en festivals així, que és quan tu tens el públic allà molt proper, quan sents que hi ha com una sintonia i que allò dona sentit a la teva feina. I no és només la bellesa de l'espai, sinó el fet també de que tu t'acostes a una part del territori que no té tan fàcil d'acostar-se a Barcelona i venir a veure les propostes culturals que es facin, no? I això també li dona un altre sentit.
1: Tu vius a la Garriga i no sé si també crees des de fora de Barcelona, perquè també teníem aquí en Dan Peralbo i deia, és que tot va amb un ritme diferent. Vull dir, ell quan escric cançons des de Torelló són diferents a les cançons que escric a Barcelona.
2: Clar,
1: no sé si tu t'hi trobes una mica.
2: Jo soc de Barcelona i després he viscut molts anys a Molins de Rei, que la família de la meva mare són d'allà. Per tant, soc una mica de poble i una mica de la ciutat, i ara visc a la Garriga per circumstàncies personals. Però sí que és veritat que a mesura que han anat passant els anys, jo cada vegada m'he sentit com més amb la necessitat de fugir de la urbe, no?, i de tot el que comporta. I venir-hi m'agrada venir-hi de tant en tant, però també s'ha de venir preparat per viure una sèrie d'experiències que són una mica estressants, no? Jo li deia a la Carlota, no?, si vens en bicicleta, quan vivia a

0: Barcelona i vas a tot arreu en bici, perfecte, però si t'has de moure amb cotxe perquè vens de fora, és, tot es complica moltíssim.
1: És una bogeria. Carlota, tu com et relaciones amb Barcelona?
2: Jo, bueno, com que feia una setmana sí, una no, diguéssim, quan arribo em fa molta il·lusió i el dia que marxo penso, que bé que marxo, llavors arribo allà dalt i penso, que, no saps, vull dir, visc amb una mena d'esquizofrènia perpètua. Això del públic i d'ençaneu, crec que, bueno, almenys jo, quan he estat allà, diguéssim, com a intèrpret i també com a públic, crec que el públic és diferent perquè és un públic superagraït. Quan convé també és indulgent, en el sentit que hi ha com una humanitat en el públic, no? Saps què vull dir? Que de vegades hi ha llocs que és com a Barcelona notes que hi ha una mena de distància crítica, no? Que la gent ja s'ho mira tot amb la ceia, no? Pujant la ceia, no? Amb una mena de suspicàcia i allà no ho sé, bueno, potser
1: no,
2: ho tinc
1: fredor.
2: Idealitzat i és mentida, però la meva sensació, que més això, clar, vas a veure un espectacle a la tarda, després et trobes els mateixos al vespre, no? Hi ha com una sensació de comunitat, que és bonic.
0: I també és veritat que hi ha molta gent de Barcelona que pugen al festival i que, per tant, es mouen de Barcelona, que també està molt bé, això.
1: Una edició més que estarà marcada per les produccions pròpies. Fins a 4 produccions, 2 coproduccions com la peça de la ballarina Lorena Nogal, que ve directe del grec. Ruth, per què feu aquest pas endavant? És un gran què pels artistes que us poseu no només a programar, sinó a impulsar espectacles?
3: Mira, jo com que sóc una freelance i vinc i visc amb artistes i vinc d'aquest món, diguem, penso que també és una manera d'aprofitar millor els recursos públics. El nostre festival és un festival que té vocació pública, diguem, i rep recursos públics, i crec que els artistes han de poder treballar i treballar amb un cert recorregut, és a dir, l'esforç que hi ha en les peces, penso en el monòleg que va presentar la Carlota l'any passat, en aquesta Medea, vull dir, és un esforç grandiós on ens ajuntem i garantim un circuit i un recorregut on no té cap sentit que cadascú vulgui fer la seva peça només per aquell moment i allò ser virgen i màrtir el mateix dia, no, vull dir, la gent ha de treballar amb dignitat i si nosaltres hi podem aportar en un any, si en un aniversari rodó, doncs vinga, som-hi i una mica tots els nostres interessos estan posats en aquestes línies de producció i coproducció amb gent que ens agrada, amb gent que ens sentim pròxima, però és com molt important i és, penso, un acte de responsabilitat també, no?
1: Fer aquesta xarxa clar. Entre vosaltres. Que sigui el vostre, la Medea, la veu fer ara fa un any, no? El CCCB amb el Festival Clàssics, justament. O sigui, això és un exemple d'aquesta aliança que propicieu, que com a artista suposo que s'agraeix.
0: La vam fer al novembre, em sembla. Sí, no fa tant, però ja des del principi teníem clar que després aniríem al d'ençaneu, i també per nosaltres és diferent, perquè dius, mira, ara farem això aquí, però després té una altra sortida, i també a nivell de procés creatiu doncs hi pots afegir o treure o pots anar modificant, i això també et dona, és un incentiu, no?
1: Parlem una mica de la peça, que encara no n'hem dit gaire res. La interpreteu amb l'artista i cantant Neus Borrell. D'on surt la idea? Quan és que us ajunteu?
0: Això és perquè, bueno, en realitat hi ha com molts factors, però la Cira ja uns anys abans m'havia parlat d'una lectura de la Medea, i aleshores ho vam fer d'una manera, i llavors el Pere Jaume, que té a veure, perquè de fet és igual, però vaja, que és el pare de l'artista que m'acompanya, que és una gran artista, al marge de qui sigui el seu pare, doncs va insistir molt, ostres, això ho hauries de fer com un monòleg i tal, i llavors amb la Cira parlant-ne i així vam tenir, doncs, això, l'oportunitat de que a través del d'ençaneu i del Festival Clàssics poguéssim tornar. I aquí sí que va ser un projecte com més personal i més arriscat. El personatge de la Medea és un personatge molt controvertit, que tampoc és que sigui allò, dius, ostres, que bonic fer una dona que mata els seus fills, però va molt més enllà d'això, no? I a més, té aquest punt una mica irreverent, perquè ella és butxí però també és víctima al mateix temps, i perquè les coses quan es llegeixen en profunditat tenen moltes capes, i està bé perquè ara s'ha posat com molt de moda ser irreverent amb coses que són les que toquen, no? Però ser irreverent de veritat és més arriscat, i a mi m'agrada això.
1: Com li veus en el personatge d'ella?
0: Sí, m'agrada fer una cosa políticament incorrecta, no? Que és una dona matant els seus fills. I a més, quan tu mires les capes i les capes que hi ha allà, hi ha molta més història, no? I després hi ha la història d'haver-hi juntat uns textos. Jo admiro profundament la Dolors Miquel, he de dir que és una escriptora que és, diguéssim, d'alguna manera boja com jo en alguns aspectes, i té una manera d'escriure que crec que s'allunya de tota aquesta cosa més intel·lectual de la mirada més masculina i va directament a la terra, als ovaris i a les coses més. I això té molt a veure també amb aquest festival. I llavors el primer monòleg és un monòleg d'ella, que, a més, parlant del riu Noguera Pallaresa i del pantà de Camarasa, acaba d'alguna manera, amb algunes modificacions que hi hem fet, explicant la història de Medea molt resumida, no? I després comença el vers d'Eurípides, que això és una meravella, també. Perquè, evidentment, tenir l'oportunitat en català de dir Eurípides traduït pel Jaume Mira, el Mirall, és una traducció brutal i aquelles paraules volen per si mateixes. Després hi ha la Neus, que amb el seu cant, que amb una sensibilitat que enamora des de fora i des de dins a mi com a companya, i posa aquesta cosa telúrica, i ens hem imaginat una Medea passats els anys, una Medea una mica poligonera, perquè no hem volgut fer el clàssic i prou, sinó imaginar-nos-la. Què passa amb aquesta dona després d'haver fet d'haver comès aquest crim, no? Doncs és una dona perduda que pot estar a la presó o en algun tuguri, en algun lloc, i recorda la història una vegada i una altra, no? I aleshores interpreta tots els personatges perquè ella es dona raons a ella mateixa interpretant-los, no? I és com una mena de joc.
1: Tot dirigit per en Josep Maria Mestres, no?
0: Sí.
1: El nou Josep director Maria... del Teatre Nacional de Catalunya,
0: sí,
1: diguem-ho.
0: El Josep Maria hi va posar la mirada des de fora amb una generositat molt gran, perquè li vaig demanar, mira, m'agradaria que ho miressis això, que poguessis posar una mica les coses a lloc, i també hem tingut l'ajuda això de la Dolors Miquel i el Pere Jaume, que també hi ha algun fragment de text que és d'ell, i el Raül Garrigasait, que també em va ajudar a fer aquesta versió una mica convertida en un monòleg, perquè és ella interpretant tots els personatges i vam canviar algunes veus, i així ens ho hem passat molt bé.
1: I ara que deies la Dolors Miquel, que hi veu, bueno, veu coincidir juntes en el Festival de Poesia La Balconada.
0: Sí.
1: Perquè tu estàs molt, vull dir, molt posada amb la poesia, amb recitals. Quan hi entres tu en tot aquest món? O qui t'hi fa entrar?
0: Va ser una mica l'Albert Roig, però a mi ja m'agradava la poesia, però l'Albert Roig, quan jo estudiava a l'Institut del Teatre l'últim any, i vam fer un espectacle a l'acabar que es deia Noves Veus, Nous Poetes, i ens van ajuntar les Noves Veus amb els Nous Poetes, que ara ja tots són, ja no som tan nous, no? Diguéssim que ja tots tenim una certa edat, però hi havia a les Noves Veus, hi havia el Cornudella, l'Albert Roig, el Casasses, el Pere Jaume, la Dolors Miquel, hi havia molts poetes, i de Noves Veus érem, doncs, algunes companyes de la promoció que acabàvem aquell any. I amb l'Albert Roig ens vam fer molt amics, i després, doncs, no ho sé, d'alguna manera un actor, quan té temps per ell mateix i per triar els seus propis projectes, doncs es decanta per allò que... I jo és veritat que moltes vegades m'he decantat per fer coses d'aquestes en proximitat, amb allò que jo tenia, aquell somni d'anar amb la furgoneta i ara parem aquí i mira que arriben els còmics, que arriben, no? Doncs anem a fer una mica de poesia. Vaig també moltes vegades amb músics i això m'agrada molt. Sí.
1: I de fet hi ha molt lloc per la paraula, no? En el Dansana, ho penso ara amb l'Àngels Gunyalons, amb Drames Rurals i altres contes, que té la curadoria de la poeta Blanca Llum Vidal. També és important això, crear aquests espais que tant li agraden a la Sílvia Bel.
3: Sí, sobretot perquè allà costa molt trobar aquest tipus de propostes, és a dir, potser la música és més fàcil de programar o la trobes més fàcilment, però quan entrem en l'àmbit escènic i sobretot el teatre de text o la poesia dita, costa més de trobar-ho, i aquí hem trobat realment una recepció. Aquí la mala notícia, l'única mala notícia que tinc és que només queden 6 entrades per aquesta Medea, i és evident que d'aquí al dia que arribi no n'hi haurà més, no? Però vull dir que hi ha una recepció boníssima de totes les propostes que demanen tant de qui la fa, però demanen també, home, per part nostra, per part de l'espectador, un moment d'atenció, si us plau, no? I per tant, moltíssimes ganes, jo ho sentia ara. A més, la Carlota, que és un tema que també coneix bé, aquest de la Medea, perquè també el vam treballar l'any 24 amb tot el tema de la bruixeria, que ell també va tenir un paper molt, molt rellevant. Per tant, és un, en fi, unes ganes brutals, no?
1: I ara que deies música, que també hi haurà concerts de Magalí Sares, Sandra Montfort, Obeses o El Petit de Calaril. Jo ja no sóc el centre. També hem de destacar la peça inaugural, Sodoma, de la Boronal, que ara que deies, entrades exhauridíssimes des de fa temps. També hi ha aquesta aposta molt forta per la dansa amb Mabel Olea, que va passar pel programa la setmana passada, o tallers de dansa de Montse Colomer i Arran d'Arrel. Però una de les activitats que m'ha cridat molt l'atenció és el dinar de cantadors i cantadores. Què és això, per qui no sàpiga de què va?
3: Bueno, ho dèiem abans, la llavor, la gènesi del festival, hi ha la cultura popular, que continua sent un eix importantíssim, no? Tenim el record de Jordi Fàbregas, els 25 anys de l'Escola Flauta del Pirineu, la dansa d'arrel, en fi, moltíssimes propostes, i aquests dinars de cantadors ens porten a uns germanets, un dels molts germanets que tenim que ens agrada retrobar, com són la gent del Cantut, que tenen un projecte molt bonic de recuperació de la memòria oral. Al Pirineu tenim un referent absolut en el gènere, que és l'Artur Blasco, que gairebé és un habitual cada any del festival, i per tant farem, en col·laboració amb el Cantut, d'una banda una presentació del projecte per posar en valor que tornem a cantar, que ens atrevim a cantar, igual que ens hem d'atrevir a ballar, no? A gosar poder, doncs gosar poder cantar i cantar en comunitat, amb gent que no coneixes, a vegades, no? Si ets una mica tímid i et costa cantar en un dinar amb una persona que ja no saps qui tens al costat i a més has de cantar, ai mare, no?
1: I però abans es feia tant.
3: Abans es
1: no?
3: feia.
1: Vull dir, jo penso en la meva àvia i tot el dia cantaven.
3: Correcte.
1: I també teníem a la Montse Alcañiz, que aquí, bueno, es va posar de, és que ja no es canta, i a les escoles, per què no ensenyem a cantar als nens? Què fem? Sí. Vosaltres canteu? No, vull dir, què passa amb aquesta tradició oral? Si no, on quedarà?
0: Cantar és importantíssim, eh? Mira, la Montse va ser professora meva a l'Institut de Teatre.
1: Sí?
0: I sí, de tant en tant cantàvem. I jo veig que, de vegades, jo tinc amigues que estan, que no tenen parella i que, ostres, no sé, s'han apuntat a cantar amb altres persones i dic, hòstia, quina enveja.
2: No, jo però vull cantar, passen... i en una altra vida vull cantar.
0: Però no sí, saps sí, com s'ho passen en aquelles corals que organitzen allà. Dic, hòstia, jo també vull anar, perquè això, aquí treus tots els dimonis fora. Sí, és una felicitat absoluta.
3: Sí, sí, la sensació de fer música,
0: de junts, compartir... Junts,
3: exacte, no? En el moment aquest estereofònic, no? Que dius, no, la teva veu superposada amb una altra, o senzillament el plaer, això, de compartir i de cantar. Va, som-hi, no? I això és el que farem en aquest dinar de cantadors.
1: Uh-huh. Anem acabant, noies. Sílvia, tu ja tens temps amb tot el com si fos ahir. Acabeu la temporada ara, temporada sí. d'èxit, completament.
0: Sí, sí, es veu que aquesta sèrie té un èxit que, escolta'm...
1: Es veu, diuen.
0: Sí, sí, ha superat tots els nostres pronòstics. La veritat que a mi, quan em van trucar per fer aquesta sèrie, em van dir, farem una temporada, i jo vaig dir, ostres, aprofito ara per comprar-me una furgoneta, perquè després, vull dir, ja no tornarem a ser pobres com sempre. Però, bueno, la cosa ha durat i per sort, per tots nosaltres. Primera, perquè ens ho passem molt bé fent-ho, i després perquè, clar, ens guanyem la vida, cosa que en aquest ofici no és tan fàcil.
1: No sol passar. I desena temporada, que ja us convertiu en la sèrie més duradora de TV3,
0: sí, sí,
1: superant
0: sí,
1: la
0: rècord,
1: Riera, superant...
2: 10 furgonetes ja, no?
0: Bueno, ara me l'he de canviar perquè és vella.
1: No? Pues mira, però... que vagi venint allò, com si fos ahir.
0: Sí.
1: Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir. Ruth Martínez, Sílvia Bel, ens veiem pel Dansano, em sembla.
3: Ens veiem al Pirineu, gràcies.

0: Aquest és comèdia.
1: Nueva York!
2: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
3: Si te quieres divertir.
2: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
4: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: Carlota Gurt, de què parlem avui?
1: Avui parlarem de les il·lusions perdudes, eh?
0: És tan tema teu.
1: Bueno, sí, sí, és allò que jo vaig a... No, a és com les vaques, no? Que agafo els mateixos temes i els mastego, els mastego, els trec, els torno a mastegar, no?
0: Però tu te l'han fet perdre.
1: Bueno, no ho sé, les il·lusions es perden, no? Si les il·lusions, en general, no? O sigui, si tu et dic il·lusió, quin verb conjugues, no? Tenir, perdre... No?
0: Però clar, tu vas més amb el segon.
1: Satisfer, no? No, això no ho acabem de dir gaire mai, no? Bé, no sé. Bueno, llavors
0: són
1: això, il·lusions perdudes. Començarem parlant de pel·lícules, perquè últimament he anat a veure un parell de pel·lícules de terror.
0: De terror, sí. Entre cometes, eh? Bueno, ara en parlarem.
1: Sí, bueno, això del terror, no? Ja és, bueno, està bé perquè és d'alguna manera no és el terror clàssic, no? Que és una de les coses bones que tenen aquestes dues pel·lícules, que són Obsession i Backrooms, no?
0: Comencem per aquesta primera?
1: Sí, va.
2: Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
3: Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo.
0: Terrorífic.
1: Sí, això dels doblatges és... No, clar, que sempre vaig a veure les pel·lícules en original, no? Llavors fan aquestes veus, no? Deseo que me quiera más que nada en el mundo.
0: Podries no pego,
1: eh? Són aquestes coses que fan. Bueno, en fi, sí, és, bueno, és això, no? Una mica una pel·lícula que parla d'una obsessió, no? Arran de, bueno, d'una mena de fet sobrenatural, podríem dir, no? I aquest noi que desitja que una noia doncs, se l'estimi per sobre de totes les coses, no? La idea de la il·lusió perduda és això, no? Que fins i tot els desitjos, no? Quan es compleixen acostumen a ser, o de vegades són il·lusions perdudes, no? Perquè un desig és una mena de projecció, no? D'una cosa que tu t'imagines. Després, quan el desig es fa realitat...
0: No acaba sent allò que tu volies.
1: Ah, exacte, no? Llavors tenim sempre un problema d'expectativa, no?
0: L'expectativa mai és gaire bona, eh?
1: Expectativa i il·lusió són dues coses que hauríem de mirar de nivellar. Llavors, Obsession és aquesta pel·lícula de Carrie Barker, que té una Indena Barrette, no sé com s'ha de pronunciar això, Indena Barrette, saps què vull dir?
0: Amazing.
1: No, Navarrete, no? Vull dir com s'ha de fer això. Bueno, en fi, bastant espectacular, que crec que, igual que Backrooms, la gràcia és que treuen el terror de les caselles de sempre, no? Diguéssim, estem com molt farts de veure capellans amb crucifixos i no ho sé, no?
0: Sí, allà l'experiència
1: cases
0: Warren,
1: encantades,
0: exacte.
1: Persones que es canvien de casa, no? Vull dir que,
0: mòmies...
1: Que, bueno, que està bé, vull dir, la cosa de gènere sempre hi ha una part que és ja la convenció, no? Vull dir que ja és la convenció que ve d'Alan Poe, si vols, no? Però està bé que hi hagi una certa renovació del gènere i crec que aquestes dues pel·lícules, una de les coses que fan és això, renovar el gènere i buscar el terror, diguéssim, dins dels nostres caps, no? Diguéssim, si Obsession podríem dir que el terror està en les coses que desitgem, vull dir, vigila amb el que desitges, no? És una mica, podríem dir, que és aquesta idea, que és una cosa que és molt aplicable a la vida real. Després tenim Backrooms, que també és aquesta idea del terror dels bucles que habiten a dins dels nostres
0: exacte.
1: Caps, no?
0: Aquesta podríem... és la que va parlar una mica en Ferran Basaganyes
1: sí.
0: I que ens vam quedar allò...
1: Sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt,
1: sí.
0: Molt inquietant tot, però alhora, aquesta primera d'Obsession, jo he llegit un tuit que deia, tipus, que és pura comèdia.
1: Sí,
0: que
1: no,
0: tampoc
1: sí,
0: et cagues tant, i que deia, tipus, és com quan en Harry es va trobar la Sally i la Sally estava boja.
1: Sí, sí, sí. Clar, no, perquè últimament es porta molt, no?, aquesta cosa de la barreja de gèneres, no?, el terror-comèdia, que diuen, no?, perquè és això, no?, l'Obsession molt clarament té molts punts de comèdia, tot i que vaig anar amb una amiga que ella em deia, jo no entenc perquè la gent reia, no?
0: Ella
1: bueno,
0: estava cagada.
1: No?
0: Sí. Jo que sé, aquesta.
1: Bueno, perquè clar, però això, i de fet Backrooms també té punts de comèdia, eh? La idea que això, que tot, bueno, que aquesta cosa de gènere, que a vegades el terror es posa massa solemne, no? És com que no, això fa, no, fa por, i una cosa pot fer por i pot fer gràcia alhora. Penso en aquella pel·lícula que es diu La visita, no?, d'uns nens, no?, que també tenia un punt de terror-comèdia,
0: I que a vegades encara
1: que encara és més inquietant, no?, perquè et fa riure de coses que, bueno, no?, i que tu com a espectador et descol·loca, i crec que això és una bona notícia.
0: Aquestes
1: no?
0: dues pel·lícules, així per començar,
1: sí.
0: Obsession i Backrooms, i també ens portes un llibre.
1: Sí, un llibre que es diu El blues de la fi del món, de l'Edgar Keret, que és un autor israelià, que escriu, per tant, en hebreu, evidentment. Aquest està publicat a la Segona Perifèria, que és l'editorial que també li va publicar 7 anys de plenitud. És un autor que jo el vaig descobrir en un llibre de contes que es diu De sobte truquen a la porta, i que em va agradar molt i em va fer riure molt. És un autor, bàsicament, bueno, és cèlebre pels contes que escriu, o sigui, és el rei de la narrativa curta, de fet té contes que són superbreus, i que sempre té humor, té mala llet, té una mirada sobre el món molt crítica. Podríem dir que també estan escrits, diguéssim, amb ironia i amb humor, però des d'un desil·lusionament, no? Des del desengany, no? Podríem dir, amb humor, però des del desengany.
0: De fet, l'editorial deia una cosa, tipus, amb un punt de clarividència trista davant del futur que ens espera.
1: Mm.
0: Que dius,
1: però diguéssim, no és trist, vull dir, és molt graciós, eh? Hi ha, per exemple, un conte que aquí en aquest recull, per exemple, que parlen de que s'ha inventat la màquina del temps, temps, però es pot anar enrere, però no es pot anar endavant, no? Llavors, en un moment donat, descobreixen que el fet de viatjar en el temps t'aprima, no? Llavors, això té unes certes conseqüències, no? Després n'hi ha un altre que parla de les relacions de parella, i algú que busca que busca una parella, bueno, és com que a tot li dona la volta i agafa la mateixa cosa, gira el mitjó i te la fa mirar al revés, no? Us vull llegir una pagineta una mica perquè us feu una mica la idea de com és. És un conte que es diu Gènesi capítol 0, que comença així. Diu, després de l'accident, tot va ser dolor. Dolor pel matí fent cua a la cafeteria, dolor a la feina, dolor a la fisioteràpia, a l'últim pis de la clínica amb un ascensor pestilent al sud de la ciutat. Aleshores, un amic li va parlar d'un terapeuta alternatiu que havia migrat a Israel del Caucas i que ara vivia a Bat Yam, on feia cures amb energies. Aquest terapeuta, va dir l'amic, està com un llum de ganxo, sua i parla sol durant tota la sessió, grunyint i regalimant com una bèstia acorralada. Però escolta, segons l'amic, fa la feina. Sincerament, havent fet un màster d'enginyeria industrial i gestió empresarial a la Universitat Ben Gurion del Negev, no acabava de creure en la medicina alternativa, però havent obtingut un doctorat en dolor a l'Acadèmia de la Vida, estava disposat a provar el que fos. Un cop per setmana, la Ruti el portava a Cal Sarmen, així es deia la bèstia caucàsica de Bat Yam, i després de 4 o 5 sessions en què el Sarmen aquest li grunyia i li suava per sobre, el dolor va desaparèixer. Després va recuperar-se. Tot va ser avorriment. Avorriment a la cafeteria, avorriment a la feina, avorriment vora la piscina de vacances a Eilat, avorriment als sopars amb amics el divendres, etc. I es fa com un recorregut per la vida d'aquesta persona, que primer tot és dolor, després tot és avorriment, després tot és esgotament, no?
0: Uf, al final... anem passant de fase, eh?
1: Sí, però té aquests punts, no?, d'humor i d'ironia que d'alguna manera et permeten que tot això t'ho empassis. Jo crec que és que més com a lectura d'estiu, perquè a vegades a l'estiu estem com dispersos, no?, i no volem, bueno, crec que no volem grans drames, no? Potser l'estiu és una gran cosa, i a més crec que Segona Perifèria està fent molt bona feina, i sempre, saps?, vull dir que les coses que publica sempre estan molt triadetes i són doncs... maques de llegir.
0: Destaquem-ho. Aquest llibre, per l'estiu, segons Carlota Hurt, sí. El blues de la fi del món. I ara anem amb una exposició que no hem acabat d'encertar, em sembla, Carlota?
1: No. Sí, que sap com greu, eh? Perquè, clar, això et vaig dir que en parlaria, encara no l'havia d'anar a veure.
0: Ho vas dir amb il·lusió i te la van fer perdre.
1: Exacte, eh? Bueno, es diu La Sal de la Il·lusió. És una exposició al Centre d'Art Santa Mònica. I en principi, diguéssim, vaig decidir anar-hi perquè allò, mirant una mica què diuen les... No? Bueno, allò, quan vas a una exposició, mires una mica què diuen, no? Llavors, per exemple, diuen l'exposició aborda conceptes com la postveritat, les dinàmiques de poder i els mecanismes que s'amaguen rere, bla, bla, bla. No? Aquesta mena de coses, dius, home, això m'interessa, no? La idea de que de tots vivim sumits en una mena de construcció fictícia, no? El món, la realitat, les notícies, no? Bueno, vull dir, no sé, el tema de la postveritat, no? Vull dir, sembla que en principi... Però, clar, després l'exposició em va semblar que es quedava una miqueta curta, no? Hi ha com 3 plantes, llavors la planta inicial hi ha com una mena d'instal·lacions, de les quals no es dona gaire explicació. La idea és que tu passis per allà, és com un recorregut, i després quan puges, doncs és quan ho processes, no? Podríem dir... Però vaig tenir la sensació que es quedava tot una mica a la superfície, saps? Vull dir que no acabava de tocar gaire fons, com si tot s'hagués fet des d'una certa ingenuïtat, no? Vull dir, com una mica amb coses que ja sabem. Per exemple, el primer, només començar, hi ha una mena d'àudio que parla sobre, bueno, sobre coses, no? Hi ha doncs, diverses veus que es barregen i al final tu escoltes i dius, però ben bé això...
0: Què m'estàs dient?
1: No m'acaba de dir res, no? Vull dir, no és que... Diguéssim, tampoc és que digui estupideses, però no crec que surts amb la sensació d'i què.
0: Bueno, que és l'últim que esperes d'una exposició.
1: Sí. I llavors després, bueno, hi ha altres plantes. Clar, hi ha una planta, per exemple, que hi ha com una mena de... veus una imatge de televisió amb una... Com que fa una retransmissió, podríem dir, de la guerra i després veus unes maquetes, que és on es prenen les imatges. És com si poguessis mirar la idea, jo entenc la idea de fons, vull dir, o sigui, entenc la bona voluntat que hi havia, però és allò que és com quan veus, no ho sé, una obra de teatre que dius, hòstia, la idea és bona, però l'execució no acaba de funcionar, saps? Vull dir, doncs crec que una mica, pel meu gust, almenys els ha passat això. L'última planta sí que hi ha, de fet, a tota l'exposició et donen un llibret, que és una mica les reflexions al voltant d'això, i potser el llibret aquest, que te l'endús a casa i que te'l mires amb calma, potser allà sí que hi ha algunes coses doncs, més interessants, no? Per exemple, hi ha això, una, un text, no sé com diuen, aquesta, bueno, com una, és que no em surt, un cartell d'aquesta exposició, no es diu cartell, no cartela, no, bueno, en fi, que parla dels marcs, no, de la idea de que el marc és una manera de separar, no, la real, no? Diguem, quan tu emmarques una cosa, és com que ja li estàs donant el grau de ficcionalitat, no? El que hi ha aquí dins ja no forma part de la real, no? És una cosa que separa, bueno, una mena de reflexió una mica més...
0: Bueno, que anaves pescant coses, que deies,
1: sí,
0: bueno,
1: vull dir,
0: d'aquí, allà...
1: Dius, mira, no, vull dir, això encara, però vaja, que tot plegat em va semblar una mica decebedor, i crec que últimament, clar, això és de mal dia, però unes quantes exposicions que he visitat a Barcelona sempre em quedo amb aquesta sensació de hi ha bona voluntat i
0: veus no
1: que, i que podria, exacte, no? que intenta disparar però no acaba d'encertar enlloc, no? I penso, hòstia, no, tots aquests diners que es destinen, no, a centres... Bueno, vull dir que entenc, tot això val molts diners, però, hòstia, potser hauria d'estar una mica més afilat, una mica més esmolat. Sí.
0: Podeu comprovar-ho, al Centre d'Arts de Santa Mònica, fins al 27 de setembre, que hi haurà aquesta exposició. I, Carlota, acabem aquí, però la vida també hi ha il·lusions. Tu estàs il·lusionada per alguna cosa últimament?
1: Bueno, home, per les vacances, ara, no? Tinc aquestes ganes d'això, d'acabar tots els projectes que tinc aquí al juliol. I l'any que ve començarem l'any que ve, el curs que ve començarem amb coses noves. Això sempre està molt bé, començar de zero.
0: T'anirem seguint, Carlota Gurt. Sí. Moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
0: I ens veiem, suposo, a l'agost, amb en Màxim.
1: Sí, no ho sé, bueno, a veure què fem a l'agost, perquè jo no sé ben bé, que estic uns dies fora. Bé, bueno, ja, això, anirem veient, sí.
0: Continuem, doncs, amb més Tot és comèdia i passem per la Beckett.

0: Tot és comèdia.
1: A la recta final del programa d'avui tornem a Barcelona, a una obra que forma part de la programació del Grec, que li queden dues setmanes per acabar, afanyeu-vos que no queda res, i fins al 2 d'agost a la Beckett. Oriol Puiggrau, director i dramaturg, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: I Mariona Pagès, actriu, què tal?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Tu ets ara l'autor resident d'aquesta temporada, has set l'autor resident de la sala Beckett. Com ha anat? Perquè dius que el text que avui presentes aquí al programa està atacat per la sala Beckett.
2: Sí, bueno, és inevitable que... Bueno, ha anat genial, és a dir, és fantàstic poder estar escrivint ja vinculat a un teatre amb tot el suport que això et dona, no? Que no estàs... El procés d'escriptura sempre és molt solitari, sempre hi ha una part també d'estar escrivint algun text per després, no? Que es programi a algun lloc, llavors està escrivint ja sabent que està programat, sabent que estàs acompanyat pel teatre.
1: Estàs una mica més allò, abraçadet.
2: Sí, estàs molt més abraçat, exacte. I després, inevitablement, doncs, el propi teatre en el que estàs escrivint doncs, ataca el procés, no?
1: I amb això, amb la Beckett, bé, no? Vull dir, tu, Mariona, em sembla que també te la coneixes bastant.
3: Jo me la conec, són increïbles.
1: Sí, sí, sí. Va estar en casa.
3: Està en casa, anem allà, assagem, tal, coneixem a tot l'equip, és molt guai, sí, sí.
1: Parlem del número 16 dels Arcans Majors, amb Lluïsa Castell, Alba Pujol i Laura Roig entre el repartiment. Bastant bona companyia, no?
3: Molt bona companyia. Ara just li deia a l'Uri, dic, buah, està sent molt divertit. Aquestes companyes que tinc cada dia arribem, una no sé què li ha passat, bueno, és increïble, és
1: ja
3: increïble.
1: Esteu allà d'explicar-vos les coses,
3: d'explicar-nos secrets, avui m'ha passat això, no sé què, Lluïsa, que és la gran ajuda, m'ha passat això,
1: sí? La veu de l'experiència,
3: la veu de l'experiència, home, s'ha d'aprofitar, jo, Lluïsa, ajuda, i ella, vale, què et passa, jo, mira, no sé què, sí, és increïble, les estimo molt.
1: I el director també, és
3: home,
1: conseller,
3: home, també,
1: ahir era, de fet, jo vaig venir ahir i hi era,
3: és que
1: allà.
3: Li diem, Uri, vine, no ens abandonis ara les funcions, i ve i ens ajuda, clar, home,
2: sí, intento anar passant, però és veritat que un cop ja s'ha estrenat, yeah. És veritat que no, la companyia com d'actrius en aquest cas ja fa com una pinya...
1: Sí. I tu llavors et notes una mica més fora o no? De dir, ai, ara ja van soles les meves nenes.
3: Clar, és que no sí. Estàs allà cada dia amb nosaltres, és raro.
2: Sí, és molt curiós perquè, clar, en realitat jo acabo quan s'estrena, sí que vaig algun dia, doncs això, un, a veure-les i dos, a també aixequejar que tot estigui a lloc, però en realitat la meva feina... Clar, és com que la meva feina ha començat molt abans... Mm. I acaba abans també, que clar. Sempre hi ha un punt curiós.
1: I més
2: això.
1: Clar, sent dramaturg i tant. Sí. Presenteu una obra on una periodista comença a escriure sobre les festes que se celebraven a una misteriosa casa fins que la propietària va morir.
4: Em van explicar tot el que va passar aquella nit. Vam parlar de la Barda tota la nit. La meva idea és parlar amb totes les persones que surten a la foto.
5: Li vaig dir a un home, al retir, que jo no tenia germans, que me'ls havien robat. Va dir que si eren bessons i estaven junts, estàvem bé.
1: Mariona, ets la primera entrevistada.
3: Sí.
1: Qui és el teu personatge?
3: Doncs el meu personatge és una noia jove que de sobte un dia descobreix que ja es fan unes festes a una casa... a 5 minuts del poble on viu, unes festes bastant peculiars, bastant increïbles. Clar, ella viu a un poble que no hi ha res i de sobte descobreix aquelles festes i, bueno, se li obre un món, un univers, ella, i llavors, clar, l'impacta moltíssim amb els seus amics i viu coses molt heavies a la casa, que no vull fer spoiler, però són molt heavies i llavors explica a la periodista com tot el que ha viscut allà i sí.
1: I a més és la que pot explicar més coses d'aquesta dona misteriosa, no? D'aquesta senyora... Qui és aquesta senyora russa?
3: Clar, clar, la Sant Petersburg és una dona que de sobte apareix de Sant Petersburg i de sobte compra aquesta casa abandonada d'aquest poble, no sap ningú d'on ve, no sap la seva família, què li ha passat a la seva vida, apareix allà i comença a fer festes, i clar, tots els joves estem com uau, qui és aquesta dona, què li passa, una dona fascinant amb una història de vida increïble i res, doncs, llavors comencem a fantasejar en plan al voltant de què li ha pogut passar i per què està aquí, saps, i per què és tan increïble.
1: Li feu dibuixos,
3: fem dibuixos,
1: cosa de l'atracció a una persona desconegudíssima.
3: Clar, i russa i a sobre supergran i super... Buah, és que és com tot un univers. I sí, sí.
1: I a partir de la teva conversa amb la periodista, la història de la casa es va despertant, no? I abans d'entrar-hi, Oriol, d'on surt tot plegat? Perquè em sembla que vas començar amb aquesta història escrivint-la des de Londres.
2: Sí, bueno, em va enganxar... Quan em van trucar de la sala Beckett per ser autor resident, a mi em va enganxar que havia... Bueno, estava en un moment així d'impàs i de fet vaig passar per París a veure una amiga, per Londres, una mica
3: la
2: com...
3: La ruta europea, sí, perfecta.
2: Que de fet ara torno allà una mica com avui estava mirant
3: vols. Oh,
1: addicte a Vueling.
2: Una mica. I res, i a Londres vaig veure bastant teatre, vaig veure un muntatge al Zoo de Vidre que em va... Bueno, que hi vaig connectar moltíssim. El text i el muntatge tenia una cosa molt, molt nostàlgica, també una cosa molt del passat, de membres de família que abandonen la família, i això estava com molt present i va atacar molt l'arrencada del procés d'escriptura.
1: A més, venies de Massa brillant al TNC, de Dibuix d'una guineu ferida, textos bastant introspectius, no? Deies que tenies ganes de trencar amb tot això i obrir-te una mica més cap enfora.
2: Sí, tenia ganes de fer alguna cosa que tingués una energia una mica més coral, que de fet també, encara que siguin quatre actrius, hi ha aquesta cosa amb la peça de que totes no, sostenen molt... No hi ha una protagonista molt clara, i de fet els protagonistes dels que es parlen ni surten a escena, no? És com constantment s'estan parlant de personatges que no hi són. I sí, suposo que venia de textos que hi havia molt monòleg a públic i una cosa com molt interior, i tenia ganes de fer una cosa com que tingués una energia més col·lectiva.
1: Vas haver de confiar en la teva intuïció de dramaturg, perquè clar, tens una constel·lació de personatges que has d'anar quadrant. Tu simplement tires, i vas escrivint i vas dient, bueno, d'aquí sortirà alguna cosa.
2: Sí, és que no hi ha una altra, real, com... De fet, mira, l'altre dia vaig anar... Què era? El Magba, crec que era. Bueno, vaig a una xerrada de l'Albert Serra i hi ha un moment que va dir alguna cosa tipus això, i vaig connectar molt, que deia, sí, en realitat mai saps... No, és a dir, mai tens la certesa, cap procés creatiu, de que ni de que anirà bé ni de que d'allà sortirà alguna cosa...
1: Amb sentit,
2: és a dir, tu tires amb la convicció també de dir, bueno, potser una mica més tranquil si els anteriors han arribat a bon port, però que hi ha com una cosa de seguir la intuïció i de navegar la incertesa i dir...
1: I llançar-te.
2: Ens hi llancem i anem ordenant i anem tirant, i després sí que entra una mica, doncs, més una cosa més matemàtica, de que quan ja tens prou material, doncs, d'ordenar-lo i de que allò estigui ben... Bueno, de compartir-ho amb el públic, que estigui el més ordenat possible.
1: Amb uns assajos que potser eren bastant pràctics, no? Perquè són tres actes, tres entrevistes, clar, només us havíeu de trobar gairebé entre la Laura Roig, que fa de periodista, i cada una, no?, amb la seva escena.
3: Sí, és que ha sigut molt guai, perquè, clar, hi ha una cosa com... Està tot tan escrit, no hi havia tanta cosa de creació, d'improvisació i tal, que era molt... Això em tranquil·litzava molt, de dir, buah, tinc el text i llavors aquí només puc jugar a veure quin personatge trobem i quin to i quin ritme i quin tal, però tot està molt lligat ja, i llavors ha sigut molt guai perquè era com, vinga, ara puc provar el personatge des d'aquí, ara des d'allà, ara tal, saps?
2: També vam anar, clar, l'espectacle són, és a dir, les tres entrevistes van primer, no? És a dir, la Mariona està la primera mitja hora, surt... entre la següent, no?
1: La següent, que, bueno, és la propietària,
2: exacte,
1: que es ven la casa, i llavors l'Alba, que
2: sí,
1: és la neta.
2: La periodista comença escrivint sobre les festes i el que acaba passant és que fa una espècie de... A mesura que va tirant del fil, se li van obrint fronts i va viatjant cap al passat de la casa, no? Però el que vam fer és assajar... Anàvem totes alhora, no? És també per trobar tot l'espectacle junts...
3: És que hi havia una cosa com de... Vale, era molt raro perquè jo no compartia escena ni amb la Lluïsa ni amb l'Alba, i era com que no és que tindre les obres de teatre diferents, saps? Vull
2: exacte.
3: Dir, com, perquè si jo entro, saps, marxo i no sé què fa la Lluïsa i tal, era com una cosa molt poc... I llavors, clar, ens vam quedar, vam fer aquesta cosa de sempre mirar les altres companyes com ho feien, i això ha sigut molt guai perquè de sobte és com, a part de que aprens molt veient com treballa la Lluïsa Castells, la Pujol i la Laura, era molt guai perquè hi havia una cosa com d'unió, saps? Com
1: de teixir-ho,
3: estem fent el mateix, com d'estem fent el mateix espectacle, i això era molt guai perquè crec que ha quedat molt...
2: Sí,
3: es nota, saps? Que...
1: I això de ser la primera i llavors tancar-te al camerino i esperar que s'acabi la funció, què tal?
3: És el millor.
1: Perquè em deies que t'encanta.
3: No, és que és el millor, és el millor. O sigui, és que és increïble, perquè clar, jo surto la primera, no m'he d'esperar... Clar, l'Alba, pobra, d'estar esperant que jo faci el meu, esperant que la Lluïsa, després d'una hora sola al camerino, pobra, passant text, que li dic, Alba, ja està, clar.
1: Sí, no para de passar text.
3: Bueno, però que, clar, perquè no es pot desconcentrar, un passa text, o està una mica concentradeta, saps, perquè estàs sortint escenari. I jo, buah, surto la primera, me'n vaig, i clar, els primers dies no, però ara he descobert que puc sortir, llavors vaig a sopar, parlo amb els de l'oficina...
1: Llavors ja t'has anat desconcentrant, no? De dir, al principi estaves allà, no...
3: Clar, però és que jo de tot l'estudi se n'era, per tant, és
1: ben
3: com...
1: Que no.
3: Clar, jo
1: et vines al futbol, em deia...
3: A l'altre dia vaig mirar el Mundial i al meu sofà, no sé què, i clar, i l'Alba, el volum una mica baix, perquè l'Alba ha de sortir escena, saps? I jo, sí, perdó, Alba, ja està...
1: Un espectacle que em sembla que també deies que és disfrutant. Això en dèieu vosaltres abans d'estrenar els assajos.
0: I és com un conte, però és com una pel·lícula, és com intrigant, és misteriós, té una cosa com de vides cruzades, no?, d'aquesta pel·lícula que jo en el seu moment vaig flipar.
3: I et quedes com atrapat amb la història de mil personatges, a veure què passava, aquest misteri, com que hi ha al voltant.
6: Els assajos, superbé. Veure arribar la primavera a la Beckett és xulíssim. Les
1: un punt vides cruzades, segons la Lluïsa Castell.
2: Sí, bueno, perquè hi ha aquesta cosa de que s'anomenen... O sigui, es parla de molta gent que ha relacionat amb la casa d'alguna manera i clar, si s'obren molts arbres analògics... Sí.
1: Bueno, i si parlem d'aquesta obra, hem de parlar de l'horòscop, del tarot i de tot això, perquè el número 16 dels arcans majors en l'horòscop, no, bueno, en el tarot, és la torre.
2: Exacte.
1: Què vol dir això? Què és la torre?
2: Sí, la torre és una de les cartes del tarot i molt, molt resumit. és una carta que augura canvi, augura un canvi bastant forçat, bastant dràstic. I l'obra, hi ha com tota una energia d'apocalipsi que acompanya l'obra, i la torre doncs, també té aquesta energia.
1: Clar, perquè aquí tenim allò, llamps, constel·lacions, energia i tots uns personatges, no?, que busquen connectar amb alguna cosa del més enllà, amb alguna cosa que no acaben de trobar. Això et donava molt joc a tu també, vull dir, aquesta incògnita i aquest estar oberts, no?, a que et passin coses o veure les coses passar i interpretar-les des d'un altre punt.
2: Sí, total. Bueno, em donava com un terreny de joc que em permetia obrir tot de relats que estan connectats, que no és que estiguin connectats, sí que estan connectats per trama, perquè d'alguna manera, no?, és això, d'una història, la periodista va la següent, però que la força de l'espectacle, en realitat, i el que uneix tots aquests secundaris dels que es parlen, està en un terreny més energètic o més de... No? El conte relaciona des d'un terreny que és molt... Sí, que és molt energètic.
1: Vosaltres en sou d'energies? I teniu sensibilitat amb aquestes coses?
2: Sí, jo crec que sí. No ho visc en el meu dia a dia com ho viuen els personatges de l'espectacle, és a dir, yeah. Com... Però sí que hi ha una sensació de que tot està molt més connectat del que sembla.
3: Sí. Jo he de dir que no gaire... O sigui, jo el trobo del tarot i tal... Estava zero connected, o sigui, és un món que desconec moltíssim, però ha sigut molt guai aquest espectacle, perquè l'Alba Pujol, per exemple, una de les actrius, durant tot el procés d'assajos venia amb llibres de significats de les cartes de tal, i jo estava com, wow, què és això?
1: Bueno, veu
3: com...
1: tenir a l'Anna Polo, no? Fent, sí, que ella és una experta, una gran experta del Zodíac. D'allà què em veu treure?
2: Va estar molt bé, perquè va ser un col·loqui... Va estar molt bé, aquell col·loqui.
3: Va ser molt guai.
2: És a dir,
3: sí.
2: Jo no sé si vaig aprendre res nou, però hi havia una entesa.
3: Es notava que en sabia.
1: Ella controlava
3: i estava allà...
2: Sí. Sí.
1: Us han tirat mai les cartes, a vosaltres?
2: A mi algun amic, una vegada.
1: I què tal? Et va sortir la torre?
2: Recordo que va estar bé. Em vaig sentir bastant identificat amb el que... Però és que ja fa un...
3: A mi no les havien tirat mai a la vida. De fet, em feia com respecte, en plan de guaua. I just a l'estrena, va ser l'estrena dels Arcans, va venir una noia que no me'n recordo com va
1: ser. Sí, la Charas Vega, no?
3: La Charas Vega va venir a tirar les cartes i vaig dir, avui és el dia, ja està.
1: Avui m'estreno.
3: Un espectacle sobre això, venga, i vaig anar allà i bastant bé.
1: Li vas demanar coses, no? Bueno, aquí el nostre col·laborador Ferran Basaganyes tindria moltes coses a dir, perquè és un addicte a que li tirin les cartes, però tu, clar, com funciona això? Perquè demanes, no?
3: Clar, jo demanes.
1: Saber?
3: Jo vaig demanar, clar, podies demanar de feina, vida o amor. No sé. Quina cosa m'estressa més, saps? Com de les tres, jo, merda. I llavors vaig dir-li amor, perquè vaig dir, bueno, soft, saps? Perquè la feina i la vida són coses molt
1: hardes. Ai, sí, no.
3: I l'amor, mira. I llavors, és com que et va tirar com tres cartes, com passat, present i futur. I llavors, el passat i el present, xunguinguins, en plan, em va treure com el dimoni, jo, ai, per favor,
1: ai,
3: com no, tan fatal. I llavors, el futur, el món, que em va dir que era...
1: Te'l menges.
3: Bueno, tot flors i violes, i vaig dir, ai, que bé. Llavors em va agradar molt. Una bona... Gràcies. A veure quan arriba.
1: Estem esperant.
3: Ja està,
1: ja només has de confiar, només has d'esperar. Paciència.
3: Clar. Sí.
1: I com creieu que en surt l'espectador? Perquè ara recordàvem que ahir hi va haver un moment de... S'apaguen els llums i silenci total. La gent no sabia si havia d'aplaudir o no. Algú va arrencar i tots ens hi vam tirar, però com en surt l'espectador? Perquè és una mica desconcertant.
2: Sí, sempre, és a dir, clar, l'espectacle té una cosa també de que comença per tall, és a dir, comences que ja estan entrevistant, ja porten estona que hi són, aquests personatges, i acaba també l'espectacle que aquesta periodista parlarà amb més gent, és a dir, hi ha vida pre i postobra, una mica. Llavors, també sempre ha sigut un equilibri que m'ha anat trobant, que és veritat que quan es genera el fosc final sempre hi ha una estona de...
3: Silenci
2: que ha passat.
3: Sí, sí.
2: Després comencen els aplaudiments i també l'Aina, la regidora, deia que molts dies es queda gent asseguda a les butaques
3: xerrant
2: i fins com... que no veuen que algun tècnic entra a recollir, no s'aixequen.
3: És que hi ha molta info. Clar, jo crec que és quan acabes de mirar una pel·li que dius, ostres, em he de processar moltes coses i de sobte com, vale, he d'aplaudir, però sí.
2: Sí, està sent... Jo estic gaudint molt, bueno, també, clar, amb companys i amics que estan venint a veure la funció, no? Però m'estan semblant molt divertides les converses post-espectacle.
3: La gent es queda loquíssima. Però què li va passar a aquest personatge? És com que diuen noms propis, la gent es queda... Què li va passar a l'Alba Domingo? Saps?
1: Ai, l'Alba Domingo. Bueno, clar, i a més que hi ha hippies, hi ha desertors de la URSS, o sigui, hi ha Max, de cop.
2: Sí.
1: Molta cosa.
2: Bueno, s'obren molts...
3: Molts fronts,
2: que també, clar. També és com...
1: Déu-n'hi-do,
2: Hi ha espectadors també que potser venen amb una... També crec que per com estem acostumats a consumir històries i relats que... que és un espectacle que t'obre molt, t'obre molts contes, però no te'ls tanca del tot.
3: Clar.
2: I això, també hi ha espectadors que venen amb una necessitat més de vincula'm això amb això i dona'm...
1: Sí, dona'm un mastegadet.
2: Dona'm-ho tot més lligat, i que em sembla natural també, però crec que com que l'espectacle acaba i el que dèiem, no?, queda com vinculat en un terreny... Però hi ha molts personatges que no es coneixen entre si, no es coneixeran.
3: No, clar.
2: I, bueno, és curiós també veure...
1: No,
2: bueno,
1: no, deixa de...
3: Com la gent rep aquestes, clar.
2: Sí.
1: Yeah. I hi ha coses que no sabrem mai, coses inexplicables, i viviu bé amb aquesta mena d'incògnita?
2: Bueno, jo sí, sento que vaig aprenent a conviure, i de fet, sí, quan escric sempre passo el text com amics i tal, perquè, bueno, va bé... I una amiga que li vaig passar també, des de que li vaig passar aquest text, i que no estava acabat tampoc, però algun altre dia, parlant d'una altra cosa, em deia, bueno, clar, com els arcans, no? No tot té resposta, no? I era com, bueno,
1: i ells doncs mira, el referent, ja, això, com els patapams, barres.
2: Ja. Però, bueno, sí, és veritat, és que la vida, bueno, és que és molt inexplicable tot, en realitat.
3: Sí, no? I estem molt acostumats a que tot tingui una resposta, tot un per què, en plan, i al final és com, bueno, hi ha moltes coses que no, i ja està, i és així, punto, saps?
1: Mm. Bueno, i un cop te n'alliberes, a vegades també et treus com un pes de sobre.
3: Clar.
1: I anem d'anar buscant, sí, potser,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: bueno,
3: sí, total.
1: Potser ho trobarem als arcans, potser hi haurem d'anar, no?
2: Potser cadascú trobarà les seves coses.
1: Fins al 2 d'agost a la Sala Beckett. Moltes gràcies, Mariona Pagès, Oriol Puiggrau.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
1: I nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens trobem el dissabte que ve amb més Tot és Comèdia. Dani Puntiprats i Pol Llergo al control. Que passeu una molt bona setmana. Adeu. Adeu.

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
1: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
2: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
3: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Pels que, segons asseguren, Pau Puig estan transformant el teixit dels seus barris.
1: Tant el teixit social com el comercial. A la dreta de l'Eixample, per cada 4 veïns que hi viuen, hi ha una plaça turística.
2: Tinc 2 pisos turístics, els quals no permeten, clar, fer una vida normal. No dorms a les nits, no saps amb qui et trobaràs a l'escala. És una vida molt tensa.
1: És al vessala de l'Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample. Els veïns demanen a l'Ajuntament que faci realitat la promesa d'eliminar els pisos turístics el 2028 i que, mentrestant, controli l'ús que es fa dels existents. A l'esquerra de l'Eixample, la situació és una mica millor. Un de cada 10 persones que hi dorm ho fa en un pis turístic. Els veïns confien en poder reconduir les xifres.
3: A diferència de la dreta de l'Eixample i d'algun lloc que ja està, que ja hi ha més llit pels visitants que pels residents, a l'esquerra de l'Eixample encara ho podem salvar i això ens dona l'empenta per ser molt actius en aquest tema.
1: És Xavier Riu de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
0: En aquest context, les previsions apunten que aquest any tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya arribaran més turistes que l'any passat. L'any passat, de fet, el país va superar els 20 milions de visitants, una xifra que va marcar un rècord històric.
1: Un rècord històric que tot apunta que quedarà superat a finals d'aquest any. Fa 5 anys consecutius que Catalunya bat el seu propi rècord de visitants i les previsions indiquen que aquest 2026 la tendència continuarà. Ens fixem, si ens fixem en les dades de l'any passat, Catalunya va rebre 20 milions 55.000 turistes. No només van augmentar el nombre de visitants estrangers, sinó també la seva despesa. En conjunt van gastar prop de 25 milions d'euros, un 4,5 més que l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
0: Per analitzar si cal posar límits al turisme, com es pot gestionar de manera sostenible i quins efectes poden tenir les altes temperatures dels darrers dies.
4: Bona tarda.
0: Catalunya ha arribat al límit. Saludem Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Catalunya ha arribat al límit de la seva capacitat turística?
4: Ostres, aquesta és una pregunta molt complicada, perquè no hi ha un límit pel turisme. El límit el delimita els serveis i el benestar tant del turisme, dels visitants, com dels residents. Per tant, nosaltres al govern hem impulsat un estudi, que ja el tenim fet per la Universitat de Girona, del que en diem el límit de canvi acceptable. No? Si tu preguntes si Catalunya ha arribat al límit, no. Si tu em preguntes que algunes destinacions de Catalunya a uns dies puntuals han arribat al límit, sí.
0: Quines mesures ha impulsat la Generalitat per evitar el col·lapse?
4: Doncs primer comunicar, és a dir, explicar al país sencer, i això és una cosa que ja estem fent. Aquest primer semestre ha pujat un 26% a les visites a fora de Barcelona, i en canvi a Barcelona s'estabilitza. Això és una molt bona notícia. I per un altre cantó, doncs, amb moratòries d'establiments turístics, amb moltes accions que ja estem realitzant, tot i tenint en compte que hem de pensar que no podem posar portes a ningú, és a dir, que no podem dir vostè qui no pot passar.
0: En els darrers anys s'ha apostat per la desestacionalització i la descentralització territorial del turisme.
4: Exactament, territorialitzar. Aquestes són les dues paraules màgiques del turisme a Catalunya, a tot arreu, eh? Però sobretot a Catalunya, perquè és que som la primera de les primeres destinacions del món, juntament amb Ile-de-France. Això vol dir que hem donat un bon missatge. Ens toca gestionar un èxit.
0: Les altes temperatures i els episodis de calor extrema afectaran l'arribada de turistes a Catalunya?
4: Doncs molt possiblement. Primer ens hem de començar a protegir del sol. Allò que fèiem abans, que ens posàvem, el que et deia abans, no 8 hores al sol, ja no ho podem fer, perquè ens hi juguem la pell, literalment, val? I després hem de buscar el que en diuen refugis climàtics. Per exemple, estem reconvertint les nostres oficines de turisme que pertanyen a la xarxa, a llocs agradables on pots entrar, seure't una estona, agafar una tablet, mirar quina visita pots fer. Els ajuntaments estan començant a posar tendalls pels carrers, que és una gran idea. Tots estem començant a entendre la importància de tenir arbres que ens donin ombra i que, a més, baixen la temperatura immediatament. Però no és només afecció del turisme, és afecció de la societat en general. I això és una cosa que hem d'entendre, que ha arribat per quedar-se.
0: És compatible regular o limitar el creixement del turisme amb l'ampliació de l'aeroport del Prat?
4: Mira, que ens estem equivocant en relacionar l'ampliació de l'aeroport del Prat amb el turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat no es fa pel turisme. L'ampliació de l'aeroport del Prat és bàsica per infraestructura de país, per indústria, per empresa, per mobilitat. Hem de desmitificar que els aeroports només són llocs d'arribada de turistes. És per això que és important.

0: l'ampliació del Prat. No és pas una qüestió de que vinguin més turistes, és una qüestió d'infraestructura de país.
1: Cristina Lager, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
0: A tu, bon dia.
1: Precisament sobre l'impacte de les altes temperatures al turisme, aquesta setmana investigadors del CaixaBank Research han publicat un estudi que afirma que els turistes que viuen onades de calor extremes durant les seves vacances tenen una probabilitat d'un 15% més baixa de tornar l'any següent a l'estat.
2: A més, concreten que els que sí que tornen, si experimenten una onada de calor extrema, tendeixen a buscar destinacions amb una temperatura més baixa. Una substitució que no es fa per canvis de temporada ni categoria de destí, sinó que dins la mateixa temporada i destí, els turistes busquen poblacions o setmanes més fresques si han patit onades de calor extrema. Ho explica David César Heyman, un dels investigadors de l'estudi.
3: L'indicació principal és que el canvi climàtic és un risc per a la fidelització dels turistes a Espanya i que el sector ha d'invertir per estar preparat i tenir una oferta adaptada a situacions climàtiques més extremes.
2: Malgrat tot, segons el CaixaBank Research, les previsions turístiques pels pròxims anys són molt bones. En concret, per aquest any esperen una pujada del PIB turístic del 3,1% per principalment el conflicte a l'Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani, que ha obligat els turistes a evitar aquests països.
3: Històricament, el risc geopolític a Orient Mitjà i a l'est del Mediterrani està associat amb redireccions de fluxos turístics i cap a Espanya, i això és el que veiem aquest any també.
2: Confien que l'any que ve la situació canviarà amb la normalització de la situació geopolítica.
1: Connectem ara amb la Núria Saró. Núria, entenc que ens haurem d'acostumar a estius d'altíssimes temperatures, temperatures que poden fer-s'ho pensar dues vegades als turistes abans de decidir venir a casa nostra. Fins quan aquestes altes temperatures?
4: Aquesta és la gran pregunta. Fins quan la calor d'estiu? Doncs bé, fins a mitjans de setembre, principis d'octubre. Cada any les temperatures d'estiu duren més dies. De fet, es van menjant dies a la primavera i a la tardor. Cada cop estem notant que la calor és més persistent i més llarga. De fet, aquest 2026, la primera meitat de l'estiu, de l'8 de juny al 15 de juliol, les temperatures han estat més altes des que es tenen registres. La temperatura mitjana a Catalunya ha estat 3,8 graus per sobre de la mitjana. I si mirem tan sols les màximes, 5 graus per sobre. De fet, l'última onada de calor, el 15 de juliol, va deixar temperatures entre els 40 i 42 graus en zones on no és habitual registrar aquests valors, per exemple, al prelitoral. També hem de dir que les onades de calor i també aquest canvi climàtic fa que les brises es vagin debilitant i si es van debilitant, les temperatures al llarg de la nit costa que baixin més.
1: Ja que hi som, Núria, dimarts començarà una nova onada de calor a Catalunya. Què hem d'esperar per avui i per la resta de la setmana?
4: Calor que s'anirà intensificant al llarg dels pròxims dies. Dijous a Lleida es poden assolir els 43 graus i les temperatures són altes de dia i de nit. A Barcelona, per exemple, dilluns la mínima pot ser de 27 graus. Temperatures molt altes al llarg de les pròximes jornades. Una jornada avui també amb calitja que anirà en augment al llarg de la pròxima setmana i seguirem amb aquesta pols sahariana que deixarà un cel una mica tèrbol. Aquesta tarda tindrem alguna núvol d'evolució al Pirineu que pot deixar alguna gotellada. Al llarg dels pròxims dies, en general, hem de parlar de cel una mica tèrbol amb núvols alts i també amb una temperatura de l'aigua del mar demà que estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, els 28 a la Costa Central i ja arribarà als 30 a la Costa Daurada.
1: A Soses, al Segrià, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a qui han trobat en un camp de panígema aparellada.
5: La policia ha rebut aquesta nit cap a 3:15 un avís per desaparició i s'ha activat immediatament un dispositiu de recerca, però quan han trobat la dona ja estava sense vida. És una dona de 75 anys qui, segons fonts properes a la investigació, havia sortit a passejar el gos. El cas està sota secret de sumari. La investigació en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent i a hores d'ara la policia no descarta cap hipòtesi. Aquest migdia s'ha guardat un minut de silenci i Soses ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A Tossa de Mar, els Mossos busquen el sospitós d'haver provocat l'incendi del domicili on vivien l'exparella i el fill. És una informació que ha avançat Ràdio Girona. Carles Couso.
6: L'estan buscant des d'ahir a primera hora de la tarda. L'home, que té un ordre d'allunyament de l'exdona, es va presentar, segons testimonis i fonts policials, a l'urbanització Sant Grau de Tossa. Dona i fill, en veure'l, es van refugiar a casa del veí. L'home va intentar entrar-hi, no ho va aconseguir i acte seguit va entrar a la casa de la dona. a la part de dalt. A baix hi ha habitacions turístiques. Un cop dins, va agafar objectes de l'exparella i va començar el foc. Després va fugir a la muntanya amb una moto per una zona boscosa. Aquest mateix individu va ser detingut ja divendres passat per un cas de violència de gènere contra la mateixa víctima. En aquella detenció li van intervenir dues armes d'aire comprimit. Dona i fill estan des d'ahir en un lloc segur.
1: I a Badalona, nou tiroteig aquesta nit durant una baralla.
5: Ha estat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. No hi ha cap mort, però sí quatre ferits. Dos per arma de foc, un tercer per arma blanca i el quart amb una contusió al cap. Cap d'ells està en estat greu. L'origen de la baralla apunta a una disputa entre famílies per una petició de matrimoni. En una zona on ja al maig una nena de 10 anys va rebre l'impacte d'una bala perduda en un altercat similar.
1: Publicitat i tornem.
7: Cadena SER.
8: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pego un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
7: Vidas en música y letra. Llapis de memoria. Cada día de 3 a 4 de la tarde, amb Jordi Manau.
9: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
10: Nueva York!
9: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
11: Si te quieres divertir.
9: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. Espanya-Argentina. L'equip del que t'hi juga serà a la sala Cotton de Casino Barcelona. Amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi, el postpartit.
12: És gratis, eh?
9: Més informació a casinobarcelona.com.
13: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: Set minuts i seran 2:15 de la tarda. Aquest cap de setmana es compleixen 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Aprofitant aquesta efemèride, a l'hora 14 hem escombrat una mica cap a casa i ens hem fixat en el paper de la ràdio. D'aquesta ràdio, en aquell moment, a través de l'arxiu de Ràdio Barcelona, que ha recuperat en Miquel Giol.
14: Fa gairebé un segle que per les zones sonores ja s'hi podien sentir falques publicitàries com aquesta, de Casa Ramona. Però l'alegria de la musicalitat es va acabar aviat. El 18 de juliol d'aquell 1936 hi va haver el cop d'estat franquista. A Catalunya, que no tirés endavant en un primer moment, deixava registres com aquest de l'expresident Lluís Companys, on posava en valor l'exèrcit que havia defensat els carrers.
15: Retre un homenatge a l'exèrcit que ens cobreix de glòria.
14: O altres registres, com aquest del cap de l'executiu espanyol Juan Negri.
16: España no se deja de volar. Viva la República.
14: La ràdio en aquell moment va prendre més significat polític que mai. Ens ho explica l'historiador Xavier Carmeniu.
17: Cada bàndol la feia servir per comunicar el que volien que els seus sabessin. I, evidentment, doncs, tenia una voluntat propagandística també molt important.
14: Però en són alguns fragments dels discursos de Franco que han quedat als arxius de la ràdio. Entre ells hi ha el moment en què el 1939 anuncien que han derrotat l'exèrcit republicà i que la guerra s'ha acabat. A partir d'aquí comença una època de repressió als mitjans de comunicació que a Ràdio Barcelona acaba amb el que en deien un procés de depuració. Un intern de l'emissora, vinculat al franquisme, va delatar els companys que havien donat suport a la República. En total van condemnar 21 persones amb càstigs que anaven des de suspensions temporals de sou i feina i l'expulsió definitiva en 4 casos que mai més van poder tornar a exercir la professió. Tots aquests fragments d'àudio es poden recuperar a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya.
1: Avui, a l'hora 14, una nova píndola sobre arquitectura. Avui, sobre arquitectura sostenible, després del congrés centrat precisament en aquesta temàtica.
2: Oh. Un concepte cada vegada més utilitzat. L'objectiu no és només repensar com són els edificis i com aconseguir que consumeixin poc, sinó anar més enllà i repensar del tot la manera de construir el procés de fabricació i els materials d'aquest. Ho explicava fa uns dies l'arquitecte Manuel Julià al balcó de Ser Catalunya.
10: Materials, per exemple, que s'utilitzen molt en la construcció i que en el seu procediment, com per exemple el formigó, doncs generen emissions molt altes de CO2. Però no deixa de ser segurament un dels materials més fiables, més robustos per construir en el territori.
2: A partir d'ara, materials locals, biobasats i d'origen natural com la fusta, la terra o la calç guanyaran protagonisme. Julià defensa que cal fer arquitectura tenint en compte la natura i el clima, en canvi constant.
10: El clima sempre estarà en canvi, diguéssim, no? És la constant del nostre territori, del nostre planeta, però d'alguna forma la nostra intenció, almenys quan treballem, és intentar reduir el consum que generen els nostres edificis.
2: A més, diu que cal plantejar quines solucions constructives, també des de l'arquitectura, poden utilitzar-se per ser més sostenibles. Entre aquestes, la rehabilitació.
10: Segurament l'arquitectura no hauria de preocupar-se només de fer nous edificis, no? Sinó d'abordar tot allò que ja existeix. És a dir, no hi ha res més sostenible, no hi ha un edifici que emeti menys CO2 que un que ja existeix si es rehabilita d'una forma adequada, no?
2: L'arquitecte confia que també des del sector de la construcció es trobaran altres maneres de fabricar i treballar amb materials més sostenibles.
1: 4 minuts i seran 2:45. Connectem ara amb els Estats Units perquè aquesta nit la selecció espanyola i l'Argentina s'enfronten a la final del Mundial de Futbol, una final que d'entre totes les rivalitats existents destaca per l'enfrontament entre Lamine Yamal, ja ho direm bé, i Leo Messi. Santi Ovalle, com estàs? Bona tarda.
18: Què tal, Gemma? Bona tarda.
1: Quina és l'última hora?
18: Doncs a aquesta hora ja han acabat d'esmorzar els jugadors de la selecció espanyola i es preparen, deuen ser hores de molts nervis, per jugar un partit que és el partit de les seves vides contra la selecció argentina. Una final a la qual no es preveuen canvis a l'11 de Luis de la Fuente, un 11 format per per Unai Simón a la porteria, Pedro Porro a lateral dret, Marco Corella a l'esquerra, parella de centrals per Cubarsí i Laporte, mig del camp per Rodri, per Fabián i per Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Àlex Baena i en punta Mikel Oyarzabal.
1: I l'ambient, perquè tu fa hores que ets a Nova York.
18: Els carrers de Manhattan estan inundats d'argentins. Aquesta és la realitat, la proporció és gegant a favor de l'Argentina, que inundarà l'estadi. S'esperen 10.000 aficionats espanyols a l'estadi recolzant la selecció. Hi ha una capacitat al MetLife per 82.500 espectadors. La immensa majoria seran argentins, però s'ha de dir que la selecció espanyola, totes les entrades que tenia, les ha col·locat a uns preus monstruosos, aquests que anaven quan van sortir a partir dels $4.500 i d'aquí cap amunt, arribant fins a més de $30.000 els tiquets oficials de la FIFA, sense comptar la venda. Doncs, a part d'aquests preus, dir que s'han esgotat les entrades de la federació, que l'estadi estarà ple i que hi haurà desenes de milers d'aficionats de l'Argentina que estan col·lapsant la ciutat de Nova York, als parcs, a Central Park, a Bryant Park, a les pantalles gegants, doncs ja et dic, inundant de color blau i blanc la ciutat de Nova York i en concret Manhattan.
1: Santi, fas una mica d'enveja. Et faig l'última pregunta. Està previst que vinguin moltíssimes autoritats. Qui hi haurà al partit?
18: S'ha de dir que ve el rei, que està previst que vingui Pedro Sánchez, que hi haurà representació de la immensa majoria dels jugadors que van guanyar la Copa del Món el 2010 a Sud-àfrica, han estat convidats i la gran majoria estaran presents en aquest estadi, que també ha vingut Fermín, jugador lesionat, que si no fos per aquesta lesió, doncs molt maleïda, formaria part d'aquest grup de 26, ha estat convidat també Morata, com a excapità d'aquesta selecció. Vaja, estarà, la Copa l'entregarà Donald Trump, per primera vegada es donarà un anell de campió a part de la Copa ja està preparada, ja està dins l'estadi del MetLife, està tot preparat per un dels partits de les nostres vides, aquest Espanya-Argentina, aquest Lamine Yamal contra Leo Messi, que viurem a la sintonia de Ser Catalunya amb la narració de Lluís Flaquer.
1: Gràcies, Santi. Doncs ho deia ell ara, aquest vespre, a partir de les 8, Lluís Flaquer i Sique Rodríguez de Ser Catalunya amb la prèvia, amb la narració del partit, un partit que es podrà veure a la Sala Cotton del Casino de Barcelona. Per cert, que a Catalunya els Mossos per aquest partit ja preparen un dispositiu especial de seguretat, el més gran, a Barcelona. Arribem així a 2:15 de la tarda. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.